i superiors. Som iguals en drets i valors. No se't tanca amb menys preu ni opressió. Volen respecte i llibertat d'expressió. Són dones i homes de coratge, de força, de lluita i de saviesa. Són persones amb un missatge.

0: La teva ràdio de proximitat.
1: You know the station. Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.

0: 24 horas.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Som la ràdio d'Osona.
1: Ràdio Manlleu.
2: Yeah.

desolada enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records. I sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant. S'havia aturat el món i sense adonar-me'n jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: Són les 9.
1: Són les 9.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació molt complicada avui a les carreteres, tot i que no hi ha incidències greus. De moment, circulació intensa a les rondes, a la C58 a Montcada, a la C31 a Badalona, a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, a la C55 a Brera, i també hi ha tallades per manifestació la Gran Via de les Corts Catalanes i l'Avinguda Meridiana Fabra i Puig a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable provoca retards de 20 minuts en els trens de l'R3 entre la Garriga i Figaro. I en clau política, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia, on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol, tot i que els juntaires ja han descartat donar suport a aquesta iniciativa. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política dels casos judicials que afecten l'entorn del Partit dels Socialistes. I més de 17.200, el 18% del cens, havien votat fins les 8 del vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i mantenir les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte, mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat a la xarxa que hauria de ser el més... Què hauria de ser, volíem dir, el més important d'aquest acord?
5: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
4: Avui estan cridats a la vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme ara mateix davant la Casa Batlló. I el Servei Català de Trànsit fa un balanç positiu de la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos de la Collada de Toses i la B-124, ja que el 65% dels motoristes les han seguit. Aquest estiu es faran noves gravacions per avaluar-ne l'eficàcia i es planteja ampliar la senyalització i instal·lar un control de tram a la carretera del Ripollès. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més víctimes mortals a les carreteres catalanes, amb 21 morts registrades fins ara al mes de maig. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
2: Perdut un galo al que, i ara no m'atreveixo a fer-ho.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat aquest dimarts al líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Waterloo, si vol el seu suport a una moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió també política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat fins ara. L'atur baixa fins a les 307.627 persones, la xifra més baixa en el mes de maig des del passat 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I més de 17.200, el 18%, volíem dir, del cens, havien votat fins ahir al vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins al dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i, per tant, mantenir les mobilitzacions. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat avui a la xarxa què hauria de ser el més important d'aquest acord.
2: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
1: Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelona. És una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme davant la Casa Batlló. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, ha desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, volien dir un home i una dona, i neutralitzar, per tant, la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental i es desplaçaven amb vehicles de lloguer i amb identitats falses. I pel que fa al temps, avui les temperatures es mouran entre els 25 i 30 graus en general, amb valors que podrien arribar fins i tot als 33 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 11. Són les 11. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vol el seu vot, el seu suport, volíem dir, a la moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I Junts, PP de Catalunya, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat. L'atur baixa, per tant, fins a 307.627 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat avui en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme encara davant de la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana al cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, han desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, un home i una dona, i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental. Es desplaçaven amb vehicles de lloguer i també tenien identitats falses. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar.
1: La ràdio del Ter sona a tot el món.
2: Anywhere, anywhere, anywhere.
1: Escolta'ns

0: una cançó que ens fa vibrar des de la primera nota és aquesta que ens presenten conjuntament David Guetta, Afrojack i Sia. És aquest Awake Tonight, és el nou número 1 de Ràdio Manlleu i el podràs gaudir a diferents moments del dia a través d'aquesta sintonia al 107 de l'FM gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta...
2: Les més virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les més virals.
1: Totes les novetats del moment a...
2: Les més virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun altre èxit internacional.
2: Les més virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: les més virals.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar una nova etapa. Des de Barcelona, on ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, el dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi més enllà de reclamar el suport de Junts i el PNB.
4: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
3: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes, com fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra. I també en clau política, Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui, per tant, s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTIC defensa el vot favorable d'aquest pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que ha bloquejat també l'accés a la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual, Lluís Danés, serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia. I en mobilitat, un accident a la P7 al Papiol deixa dos carrils tallats i provoca retencions fins a Sant Cugat del Vallès. També un camió incendiat talla un carril de la B30 amb l'enllaç amb la C58 a l'altura de Badia del Vallès en sentit Tarragona. La C58, a conseqüència, a Barberà, està tallada en sentit nord per tasques que estan realitzant hores d'ara d'extinció els bombers. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

tornat a casa. Com tot i a la Roma no pas. La plaça està plena, la iaia està cunant la grassa com sempre. El lupi sempre la ruleta la paca. El tete no es casa. Les coses sí canvien, aquí no ho fan mas.

0: La radio del Ter.
1: Sense TFM.
0: Ràdio Manlleu.

0: els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Alter. Connect.
1: Connecta't a Ràdio Manlleu.
0: 107 FM.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les dues.
1: Són les dues. Ràdio Manlleu.
2: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
3: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts, 2 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya. Sònia Kerr.
4: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneken és la portaveu.
5: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
2: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
4: I ho fa a través del programa AdaptaClima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
2: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica.
4: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
2: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut.
4: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
2: Els esports... Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina, Joan Barberà.
6: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines serà el primer títol, si guanyen, de Lliga, i per a les mataronines, el tercer.
2: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà, d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamarsa. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti la proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
3: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
8: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
9: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
8: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
2: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
4: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
10: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
4: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores, i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
2: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Així tot, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
12: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
11: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
12: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
11: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
0: Notícies en xarxa.
2: Nova jornada de vaga de professors i mestres. Avui el barcelonès, que segons el Departament d'Educació està tenint un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada els sindicats CGT, Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària.

0: El salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
1: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
2: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia, i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
3: Mentrestant, el govern mira amb cautela aquesta votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord per tal d'ampliar el pacte ja assolit el 9 de març.
4: Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest acord.
5: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat en aquest cas el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
4: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
3: Doncs no deixem encara l'educació, perquè el sector de les vetlladores de Girona i la UGT denuncien incompliments sistemàtics en el plec de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai.
4: Es tracta de l'empresa encarregada dels monitors de suport dels alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.
3: Unes irregularitats que, tal com asseguren, afecten directament tant els drets laborals a la plantilla, com la qualitat del servei que es presta. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
6: Des de la UGT i el comitè de l'empresa asseguren que no s'estan complint les mesures estipulades al plec aprovat el mes de gener. Ho explica Helena Català, presidenta del comitè de Fundesplai a Girona.
7: Nosaltres vàrem tenir una reunió amb ells al febrer i vàrem dir, escolta, quan fareu la pujada del, per sobre de conveni del 3% i quan fareu els fitxes? No, farem una reunió. Vàrem enviar diversos correus per a fer reunions, en un no que tinc eleccions, i després d'això ja silenci.
6: També denuncien que l'empresa incompleix l'abonament de les hores, anomenada Salut, i que s'haurien negat a pagar determinades excursions. La demarcació de Girona compta amb uns 400 treballadors dins el sector que es veurien afectats, però apunten que en el conjunt de Catalunya, sumant dos territoris més on Fundesplai també ha guanyat el concurs, la xifra podria ascendir fins al miler de perjudicats. El sindicat diu que ja està estudiant les mesures oportunes per garantir el respecte dels drets laborals i la regularització de la situació de totes les persones treballadores afectades.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema als municipis. Ho fa a través del programa Adaptaclima, que en la primera edició ha arribat a 310 ciutats. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
9: Bon dia. La creació d'espais de mombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adaptaclima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'acció climàtica i transició energètica.
10: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
9: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
3: Doncs la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda

0: Caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
1: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
0: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
2: És un quart de tres, obrim plana econòmica. El maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 parats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es frega els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les quatre demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
4: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
3: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
5: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
3: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
6: Notícies en xarxa.
2: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de les mesures per la pesta porcina africana.
7: L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
8: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
7: El tancament afecta a milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
2: Reclamacions també ens arriben del Tarragonès. Els veïns dels barris de la capital de Tarragona, de Sant Salvador i Sant Ramon, exigeixen més informació arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
9: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara en finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castaños, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
10: Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més, una acústica molt, molt, de molta intensitat, perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
9: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
2: A les Terres de l'Ebre, la plataforma Trens Dignes ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i de la Generalitat per prioritzar un intercanviador d'autobusos d'una iniciativa privada abans que una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
11: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
12: Mentrestant s'estudies, mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud no hi ha res.
11: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any vinent.
7: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, com deies, Marta, el creador visual Lluís Dané serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
2: L'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
7: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
2: Moment per la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
14: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
13: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
15: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
13: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
2: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
16: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que comença a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
17: S'ha hagut de recórrer al tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
18: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
17: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
19: Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
17: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
16: En bàsquet avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia. Primer partit de la sèrie al millor de 3 partits. Sèrie de quarts de final. Escoltem el blaugrana Xenguelia.
20: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico. Encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
16: En futbol, els socis del Centre d'Esports Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades per al partit de divendres contra el filial del Real Madrid, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. Escoltem el jugador l'equinatón Ripoll.
21: L'equip ho ha demostrat del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com Algeciras, hem viscut altres contextos, no?, en els quals l'equip ha demostrat aquesta garra, no?, en castellà, i jo crec que no serà d'una altra forma. Sortirem a morir per aquest escut, a sangrar per aquest escut, i crec que és, això és el que ens identifica com el nostre Sabadell d'aquesta temporada, i crec que és el que fa que tota l'equinata se senti orgullós.
16: A l'anada del Sabadell va perdre per 2-0. I el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, és a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
22: Ja han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor, es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
16: A més, ha recordat Riquelme que si ell guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid, José Mourinho no serà l'entrenador del conjunt blanc.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
23: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
24: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, L'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Míriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hookie, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
23: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
23: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
0: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts 2 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya. Sònia Kern.
7: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Pané, que n'és la portaveu?
1: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
2: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
7: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
2: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació a la sèrie històrica.
7: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
2: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes.
7: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
2: Als esports, avui es decideix la lliga de waterpolo femenina, Joan Barberà.
16: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de lliga i per a les mataronines el tercer.
2: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa?
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. En les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
0: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
5: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
8: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Catalunya i el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
5: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
2: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres dels dimarts, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
7: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
9: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
7: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
2: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi ha trobat receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
25: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
25: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
4: Notícies en xarxa.
2: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada, recordem, la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia. Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Xavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
11: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
12: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
2: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia, i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu. Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no aquest preacord.
7: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
13: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
7: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
2: Doncs no deixem els conflictes oberts. 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona s'han afegit a la vaga d'hores extres que fa el col·lectiu. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
14: A la campanya, els Germans Trias s'hi ha adherit al Servei de Cirurgia General, Oftalmologia i Traumatologia amb un seguiment del 100%, a més del Servei d'Anestesiologia, amb un 70%. Es preveu que fins dimecres s'hi adhereixin també el Servei Digestiu i de Radiologia. Laura Ramio és anestesiòloga i delegada sindical de Metges Catalunya.
15: L'activitat extra, que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè, doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
14: Consideren també que el sou base no és proporcional a la responsabilitat que assumeixen. Per aquest motiu, cada vegada més metges, especialment els més joves, marxen a altres països amb millors condicions laborals. Aquesta situació provoca un dèficit d'aquests treballadors en un sistema sanitari que, segons anuncien, es sosté gràcies a aquestes hores extres.
23: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per tal de mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa Adaptar Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis de la demarcació. Ara l'objectiu és repetir-lo en les pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
18: Bon dia. La creació d'espais de mombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'acció climàtica i transició energètica.
26: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
18: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
2: Doncs justament la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. Es tracta d'una afecció neuromuscular d'origen desconegut i que talla la comunicació entre els nervis i els músculs. Això provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
17: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
6: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
2: Són 3:15, en clau econòmica, el maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i amb un nou rècord d'ocupació de la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que el mes d'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
20: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
19: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
21: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
19: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
23: Notícies en xarxa.
2: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de la crisi per la pesta porcina africana.
7: L'alcalde Carlos Cordón confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
22: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
7: El tancament afecta a milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
2: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i del Priorat ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i la Generalitat per prioritzar un intercanviador de busos d'una iniciativa privada, abans que no pas una estació intermodal annexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
27: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos. Els pressupostos sobre implantació ferroviària de Tarragona cap al sud No hi ha res.
24: A més, Transdignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Montblanc i Ràdio Palafrugell.
0: A Montblanc s'ha estrenat el primer enllumenat 100% sostenible. L'Ajuntament ha instal·lat una vintena de fanals a la zona del cementiri del tanatori que funcionen amb energia solar. Són en un camí que fins ara era molt fosc. L'Ajuntament considera que amb aquesta actuació s'ha guanyat en eficiència energètica, però sobretot en seguretat. Gerard Ferrer és el regidor de Salut Pública i Medi Ambient de l'Ajuntament.
1: Aquesta era una reivindicació històrica en el que ara, fins ara teníem un punt molt fosc i on volíem millorar doncs, la seguretat i la il·luminació d'aquesta zona tan demandada.
0: La inversió ha estat de 30.000 euros, finançats amb 20.000 euros de la Diputació de Tarragona i 10.000 de l'empresa Pastis Fred de Montblanc, que es troba també en aquesta zona del municipi.
19: I a Palafolls, un grup de veïns s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. El projecte de construcció d'una nova benzinera de Pleno i l'ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'han organitzat per dur a terme accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat dels productes inflamables. També argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no aporta cap servei extra al municipi.
2: Com sentíem, són els companys de Ràdio Palafolls els que ens aportaven aquesta nova informació i no pas els de Ràdio Palafrugell. I ara és moment per a la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la capital a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
5: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i ens els han llegat.
3: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
8: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
3: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
2: Ens situem ara a Caldes de Malavella, a la Selva. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir que va viure fa uns 4 milions d'anys al Pliocè. Es tracta del més complet trobat mai a Europa. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
9: L'exemplar d'un any d'edat aproximadament és el juvenil més complet descobert fins ara a Europa. Ens detalla més el codirector de les excavacions, Gerard Campeny.
16: Aquest esquelet nou ens ampliarà aquesta informació, pel que deia, per poder conèixer les fases de creixement d'aquesta espècie, com s'organitzaven des del punt de vista d'estructura social, no? Són animals que vivien, són força solitaris, que vivien en zones selvàtiques, no? Sabem, nosaltres hem pogut reconstruir la laurissiva, el bosc de llorer que hi havia al voltant d'aquest antic llac, i per tant, a partir d'aquí podrem conèixer com es comportaven tot aquest, perquè tenim una població sencera i, per tant, això ens donarà un ventall molt gran. Amb aquests 23 anys hem explorat pràcticament un 4 o 5% de la totalitat del jaciment.
9: Ara les restes passaran per un procés de restauració i estudi que començarà a l'Espai Aquae de Caldes de Malavella i continuarà als laboratoris de l'IPES Cerca, a Tarragona, per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
4: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit a la piscina Pere Serrat. El Sant Andreu, en els darrers anys, ha guanyat la Copa d'Europa i la Copa de la Reina, però encara no ha guanyat mai la Lliga. Per les mataronines seria el tercer títol, per a les barcelonines el primer. Javi Aznar és el tècnic del conjunt barceloní.
10: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé. I nosaltres, doncs, també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe.
4: I què en diu Sílvia Begno, jugadora del Mataró?
11: O sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
4: En bàsquet, avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda, el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia en el primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits, sèrie de quarts de final. El Vilassana, campió de Copa i que espera arribar a la final de l'hoquei Lliga femenina, ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora asturiana Sara Roces, una de les millors jugadores del món de l'hoquei sobre patins. Més hoquei sobre patins per recordar que l'Igualada ha empatat l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara el conjunt de la noia té el factor pista a favor. Escoltem el blaugrana Ferran Font.
12: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal a 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
4: En futbol, el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, és a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Riquelme insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
13: Ja han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
4: Riquelme assegura que si ell guanya les eleccions, José Mourinho no serà l'entrenador del Madrid. En waterpolo, el Club Natació Rubí va camí de tornar a la divisió d'honor femenina. Tenen avantatge contra el Barcelona. Carlos Dijero és el tècnic de les rubinenques.
14: Estan fent molt bé les coses, ho tenim molt clar i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però havíem de tancar a pany forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, estar molt actives en les zones, i quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
4: Aquest proper cap de setmana, amb aquest avantatge de 3 gols, esperen certificar l'ascens i el retorn a la divisió d'honor femenina de waterpolo. I el Barça de futbol sala va guanyar la pista del Valdepeñas 4-6 i es classifica per a les semifinals del play-off al títol de Lliga.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
23: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya. Inicia una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat però valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir el canvi més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i el PNB. Ha negat però que la proposta sigui cap drecera per arribar al poder i avisar que no demanarà favors.
2: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: I el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, que actualitza una norma de més de 20 anys d'antiguitat. El text elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores que quedaran limitades a un màxim de 17. Redueix la jornada màxima setmanal a 45 hores i incorpora noves mesures per combatre la temporalitat. I el maig que tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir aquest mes de maig la desocupació. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda a comarques del nord-est de Catalunya. Les precipitacions afectaran fins a les 8 del vespre al nord-est del territori, principalment al Ripollès i a la Garrotxa. Les pluges intenses poden arribar als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i poden anar acompanyades, atenció, de tempesta o també de calamarsa. Per tant, es demana precaució a les zones inundables. I parlem d'una exposició al Museu d'Història de Barcelona que recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut fins ara. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Convida a reconèixer el passat en les reivindicacions femenines encara vigents, com és el cara, el dret a l'habitatge o el dret sobre el seu propi cos. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Son las 4.
1: Son las 4.
2: Radio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els responsables de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, en una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts, que veuen risc que el català quedi relegat. L'organització també ha detallat, per cert, que Catalunya i Canàries paguen el 20% dels 25 milions d'euros que costa el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I nova jornada avui de professors en vaga i de mestres al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació ha tingut un seguiment de l'11%, una aturada convocada per CGT, la Intersindical i COS. Mentrestant, el govern mira en cautela la votació dels docents que han de decidir si accepten o no el preacord al qual van arribar amb els sindicats i el govern el passat divendres. Per cert, que fins ara han votat un 30% del col·lectiu. Ignasi Giménez, secretari de Millora Educativa al Departament, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
4: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat en aquest cas el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
3: I 114 facultatius a l'Hospital Germán Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, fan vagadores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació d'horaris. De moment, el seguiment pel que fa a oftalmologia i traumatologia és del 100%. Laura Ramió és anestesiòloga i delegada del Sindicat de Metges.
5: Activitat extra que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
3: I Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana al febrer de l'any vinent, en concret el cap de setmana del 13 i 14. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic d'aquesta celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia.
0: Notícies en xarxa.

0: siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Alberto Núñez Feijóo ha presentat als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El dirigent popular ha evitat valorar la petició que ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En les jornades del Cercle d'Economia avui ha negat que la proposta sigui cap drecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: I des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que el van fer president a Pedro Sánchez són cordials. El Mas ha etiquetat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com si té l'actual govern de coalició.
3: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis, uns diners que es podran destinar també per fer habitatge públic. I l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha ampliat des d'aquest dilluns la cobertura presencial del servei de trombectomia mecànica per al tractament dels ictus isquèmics. Segons el Departament de Salut, el centre ha passat a oferir aquesta tècnica especialitzada de 9 del matí a 2 de la tarda, dies feiners, a prestar-la de 8 del matí a 8 del vespre, dilluns a divendres. L'ampliació ha estat possible gràcies a una aliança entre els hospitals Arnau de Vilanova, Vall d'Hebron i Sant Pau. La previsió és continuar ampliant aquesta cobertura en una segona fase a partir del setembre. I el sector de les vetlladores de Girona i l'UGT denuncien incompliments sistemàtics del plet de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai. Es tracta d'una empresa encarregada de monitors de suport als alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.

0: una cançó que ens fa vibrar des de la primera nota és aquesta que ens presenten conjuntament David Guetta, Afrojack i Sia. És aquest Awake Tonight, és el nou número 1 de Ràdio Manlleu i el podràs gaudir diferents moments del dia a través d'aquesta sintonia al 107 de l'FM gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
2: Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les Més Virals.
1: Totes les novetats del moment a
2: Les Més Virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les Més Virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: Les Més Virals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern treu ferro al poc ús del català que farà el papa a la seva visita a Catalunya la setmana vinent i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot això, l'executiu ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Panec és la portaveu del govern.
2: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
1: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la base històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions empleats. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig. Paco Ramos és el secretari de Treball.
3: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
1: Més qüestions. Junts, Partit Popular, Vox i CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026, que pugen a 41.000 milions d'euros. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. Els vots al PSC, Esquerra i Comuns les tomaran i els comptes continuaran el tràmit parlamentari amb la previsió que es puguin aprovar definitivament al juliol. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Les precipitacions afectaran en principi fins a les 8 del vespre al nord-est. Les pluges intenses poden arribar als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Avisen també de temps violent en calamarsa i pedra de fins a 2 centímetres i vents de 90 km hora, esclafits, possibles tornados al Berguedà i Ripollès i també a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i el Pla de l'Estany. Per tant, anem alerta. I la ciutat de Girona comença a transformar-se des d'avui en un dels escenaris de la nova sèrie de Tomb Raider que s'emetrà a Amazon Prime Video. Des de finals de la setmana passada es va tancar l'apartament, que l'aparcament que hi ha al carrer Font de l'Abat, al costat del Zocine, i des d'aquest dimarts es comença el muntatge del tram en el carrer Santa Clara. A propers dies hi haurà rodatge.

0: crank that volume up loud. Fem sonar Manlleu.
1: Arreu del món. Radiomanlleu.cat.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
3: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about, you know.

0: I us presentem la nostra nova cançó, Llimona i Sal.
1: Una abraçada a tota la gent
0: de Ràdio Manlleu,
1: de Ràdio Taradell
0: i Ràdio Castellterçol.
2: Ràdio Manlleu, sona
3: arreu del món.
2: Escolta'ns.

0: Són les 7. Són les 7. Ràdio Manlleu. Infopodcast Manlleu.
1: Avui és dimarts 2 de juny del 2026 i tal dia com avui, de fa 83 anys, l'any 1939, els alcaldes de Manlleu, Sant Hipòlit, les Masies de Voltregà i Santa Cecília sol·liciten a la Diputació Provincial la reparació del pont de la Gleva, molt malmès durant la Guerra Civil.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Infopodcast d'avui. Us parla un servidor, Eloi Rubio, i a continuació us portem la informació més destacada del dia a Manlleu. I Manlleu acollirà aquest dijous una nova activitat vinculada al pas del Tour de França per la ciutat. A les 7 de la tarda, el Museu del Ter serà l'escenari de la taula rodona amb l'excusa del Tour de França. Parlem del ciclisme, una proposta oberta a tota la ciutadania que servirà per analitzar aquest esport des de diferents punts de vista. L'acte estarà conduït per l'equip del programa Etapa Reina de Ràdio Molins de Rei i aborda tota l'actualitat del ciclisme professional com la realitat del ciclisme amateur. També es parlarà de la feina que hi ha darrere dels grans equips, amb especial atenció als professionals que preparen i acompanyen els corredors perquè puguin competir al màxim nivell. La taula rodona comptarà amb la participació de l'exciclista professional Josep Llofré, Albert Pobles, el membre de la Junta del Club Ciclista Manlleuenc, Marc Boixadors i Jordi Vallès, un dels fundadors del Tour du Lord. L'activitat tancarà el cicle d'esdeveniments previst al pas del Tour de França per Manlleu. Durant les darreres setmanes ja s'han organitzat diverses activitats ciclistes per escalfar motors abans de l'arribada de la cursa del Tour que passarà per la capital del Ter el pròxim 6 de juliol, coincidint amb la tercera etapa de la competició, un esdeveniment històric que situarà Manlleu en el focus del ciclisme internacional. I canviem de tema perquè la sala d'exposicions de Can Puget acollirà del 6 al 28 de juny la mostra fotogràfica dels 25 anys de veus que bateguen com una sola, una exposició que repassa la trajectòria de Naia d'Escor de Noies, coincidint amb el seu 25è aniversari de l'agrupació. La inauguració es farà aquest diumenge, el 7 de juny, a les 6 de la tarda. Naiades és una coral femenina de la comarca d'Osona formada per cantaires entre 16 i 35 anys. Va néixer l'any 2001, de mà de Buia Reixac i Alba Boada, i actualment està dirigida per Gina Mirage. Al llarg d'aquests 25 anys, la formació ha desenvolupat una intensa activitat musical amb la interpretació d'obres destacades del repertori coral femení i la participació en diversos espectacles musicals. També ha actuat en escenaris de referència com el Palau de la Música, l'Atlàntida Vic o el Teatre Punt i seguit de Torelló. L'exposició permetrà descobrir a través d'imatges els moments més significatius de la història de la coral i la seva aportació a la vida cultural de la comarca. La mostra es podrà visitar fins al 28 de juny, de dijous a diumenge, de 6 a 8 del vespre, amb entrada gratuïta. I com sempre us comentem, la farmàcia de guàrdia demà, dimecres 3 de juny, que serà Ferrer Xambó a la plaça Fra Bernadí 19. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, Eloi Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: L'art jo penso que ha estat una eina...
1: Què tal? És una pregunta oberta, eh? És,
2: jo que me l'he mamat sencer, tota la copa.
1: Tu has sigut l'expert,
2: eh? Jo soc l'home bar.
3: Home bar de copa.
2: De copa. A mi m'ha semblat una molt bona eina.
1: Sí, però es veia fatal, és a dir, les imatges...
2: No, a vosaltres a la tele, allà es veia perfecte.
0: A TV3, perquè era un tema de que la pantalla HD, de quan passava la imatge a TV3, es veia pixelada, però nosaltres ho veiem amb la resolució.
2: Molt bé. Es veia molt bé.
1: I això és una informació que...
2: Sí, sí.
1: Que...
2: Això és el que ens pregunta tothom, eh? Sí. A mi m'envia manguatge, els de dir, escolta, sou fatal.
1: Perdona, jo deia,
3: jo ho veig bé.
1: Si aquest home està mirant les imatges així, que assumirim la repetició d'Esport3.
2: Sí, es veia hasta quan tocava la pilota de la cama d'algú que es veia la roba movent-se. Es veia molt bé.
0: Sí, nosaltres, per exemple, tenim a la semifinal... No, tenim a la semifinal un gol que anul·lem al Barça.
1: Sí.
0: A les nostres quarts de final. Sí. Que a més els dos, tant l'Ivan com jo, veiem exactament el mateix, que ens dona la sensació de que és el Marc Grau que la toca amb la cama, i veiem el que deia en Joel, que la veritat és que tenia ja el tall preparat quan anàvem cap allà, vam veure inclús el moviment del pantaló,
2: de
0: l'Aleix Esteller, com es mou i com és ell, o sigui, la resolució era molt bona.
2: Sí.
0: Jo penso que el VAR és una eina molt bona. És un...
3: Sí, realment ajuda
0: home, molt. És un...
3: I és una nota excel·lent. O es cal millorar alguna
0: no,
3: cosa?
0: No, segurament cal millorar-la.
2: Excel·lent no, perquè es poden millorar la forma d'implementar-lo, segurament això s'ha de parlar, com
0: de
2: fer això, però sí que per analitzar una jugada va molt bé.
1: Us heu sentit còmodes fent-lo servir?
2: Molt.
0: Bueno, és que al final ens hem sentit capità en un partit com un altre, perquè
2: amb un petit coixí.
0: La mentalitat ha de ser la de no tenim bar i no ens podem relaxar pel fet de tenir càmeres que ens salvaran el cul. No, nosaltres hem de fer el nostre partit, com sempre l'hem fet, però amb aquella xarxa de seguretat, sobretot amb jugades... complicat, per mi una de les
2: és
0: jugades...
2: És important, els gols i les agressions, és el que més ens preocupa a nosaltres. Agressions. En un partit, gols i agressions. La resta, que jo m'equivoco amb una blava o no, pot passar. Però gols i agressions, el gol és el que marca el com anirà el partit, sí, sí, sí. I una agressió és el que no volem que passi.
0: Per mi la jugada més complicada que hi ha, i és una jugada que pot decantar un partit cap a una banda, cap a una altra, és aquesta jugada que hi ha un xut interior, que hi ha tres o quatre jugadors dins l'àrea, que toca una cama, que no veus a vegades on toca, entra la pilota, i a vegades és un carro creu.
2: Clar,
0: no us enganyarem, a vegades és un carro creu, perquè és molt ràpid, i a vegades tires d'intuïció, a vegades aguantes una mica el xiulet i mires la reacció de tothom per on pot bufar el vent, sí. Però hi ha vegades que no saps.
2: Llavors,
0: això, poder-ho anar-ho a revisar amb una pantalla i tenir la tranquil·litat de no estàs perjudicant a ningú perquè tinc aquí la...
2: I també a favor del VAR, els jugadors eren molt més sincers. És a dir, quan anul·lem un gol a l'Igualada perquè li toca la cama a l'atacant, l'atacant ja marxava perquè sabia que li tocava la cama. O quan en comptes de reclamar deien no la reclamis, que l'ha enganxat.
3: El que et permet el VAR, i crec que ho hem dit a dins de l'entrevista, és que quan vosaltres acabeu un partit i no hem entrat gaire, però en la gestió de l'error, perquè l'error és humà i poden passar, no? I si te'n vas a casa com ratllat, l'any demà mires el vídeo, hòstia, sí, era així. Clar, el VAR et permet el vídeo en directe en el partit, dir, hòstia, sí, era com no he vist, no?
0: Era així, puc rectificar...
2: I ser just. Que és l'objectiu de l'arbitratge, ser just.
0: Que és el que volem. No perjudica ningú. Ah. I a més també és una eina, penso, és una eina preventiva. Perquè quan els jugadors saben que
2: guarden colzes, no? Guarden piscines...
0: Clar, ja no hi ha cops d'estic raros, ja no hi ha agressions rares, perquè saben que els agraeixeràs.
3: O sigui, amb el VAR hi ha més raó, més justícia.
2: Una bassa d'oli dintre del cap.
0: No, fa tota la pinta, no? Perquè saps que si la fas, segurament t'enganxaran, no?
3: I quines altres...
1: Llora anava a dir que la gent moltes vegades no sabia què s'estava...
2: Aquí és doncs que sigui tot públic, que es pugui explicar...
1: Millor, tu que estaves allà a la pantalla i tu que anaves a veure, com ho fas perquè la gent a la grada...
0: Com ho fan, per exemple, com ho fan en el futbol americà?
2: Micròfons.
1: Micròfons?
0: Un micròfon i...
2: Micròfons, si és que al final...
1: Al pavelló, us hi poseu el...
2: No, no hi hauria problemes, és que jo quan s'apropaven ja els deia, dic...
1: Expliquem què estem mirant. Clar. I jo a vegades que semblava... I bé, recordo que estàvem allà i... Hi havia una jugada
3: copa,
1: que
3: diem?
1: Ho va mirar al VAR. I hi havia les dues aficions celebrant-ho. Una perquè es pensava que es anava a mirar un penal i l'altra perquè es pensava que...
3: No se sabia.
2: Ni tampoc ho sabia. Sí, això
1: I
2: és una cosa que s'hauria d'explicar.
1: Però què estan celebrant? Si els estan a mirar si li treuen una blava a un jugador?
3: Sí.
0: Bé, això són aquestes coses que s'han de... Bueno, que s'han de...
1: Aquí hi ha marge de millora.
0: Clar, s'han de millorar, perquè al final...
2: Però com a prova jo crec que ha sigut molt bona, però evidentment tot és millorable. I això és una de les coses, poder comunicar a tothom perquè la gent entengui el que està passant a la pista.
3: Perquè ficar la imatge del VAR al marcador, al videomarcador, seria
1: fantàstic.
3: Bo.
0: Per exemple.
1: Que hi ha pavellons...
2: Si és que no ens hem d'amagar de res.
3: Tinc bones idees.
1: Que no tenen aquest marcador.
0: El problema...
3: Idealment...
2: El problema del VAR, principalment, és econòmic.
0: Clar.
2: Com tot el del hockey. O sigui, el hockey és un esport que no és professional, és semiprofessional.
1: Es pot explicar què va costar la instal·lació, més o menys?
2: 120.000? Era? Tot?
0: Pues no ho sé, la veritat.
1: Les càmeres...
2: Era una burrada, perquè l'has de posar...
3: Jo vaig estar...
2: Les grues i tot això, són molts calés.
0: Mira, jo vaig estar a l'Europeu sub-20, a l'Europeu femení absolut de Portugal, a Paredes, a principi de temporada. Mm. Vaig fer la final dins la furgoneta de la tele al bar, perquè només va haver-hi bar a la final, i aquella furgoneta, aquell partit, eren més de 6.000 euros.
2: L'ordinador només valia 5.000 euros.
0: Llavors, clar, és,
2: són molts calés.
0: Són molts calés, però sí que és cert que si volem anar cap a una professionalització del nostre esport i volem que les coses vagin millor, jo penso que és una eina molt bona. Que hi ha coses a millorar, segur. Que nosaltres ens vam sentir còmodes, també. Molt. Que... segurament qui va apostar pel VAR a la Copa del Rei se la va jugar una mica, perquè al final la Copa del Rei és el torneig estrella de la temporada, sí. I que allò hagués pogut ser un problema si no hagués sortit bé, però penso que com a mínim des de portes endintre a nivell arbitral vam estar molt contents, perquè
2: i no van haver-hi els equips, ningú es va queixar de cap decisió,
3: no
2: de
3: res. No, i quines altres eines a banda del VAR us agradaria o us ajudarien? Home, de moment anem amb el VAR.
2: El VAR seria la bomba.
0: El VAR seria la bomba.
1: Sí. Un canvi de color de la bola?
2: No, la bola
3: no. Un canvi
2: no.
3: de color de guardes
2: segurament
3: de porter.
2: Guardes de porter. Guardes i guants de porter sí que ens aniria bé. Perquè fossin fluorescents, que no fossin negres com la bola.
1: És a dir, que la bola i les proteccions del porter no fossin del mateix color.
0: Exacte. I que els porters no poguessin anar de negre. Perquè quan la pilota va allà, no ajuda gens, no la veus.
1: Clar. I creus que ho fan expressament?
0: De fet, no, jo crec que no ho fan.
1: Això ja és obligatori, Nadal.
3: Això ja és el material.
2: No, jo crec que és el material que fan o manies que tinguin, perquè va haver una època que els porters anaven molt de fluorescent, que al final està estudiat que si tu veus de reull, veus un bulto fluorescent, tiraràs allà. O sigui, ocupes més.
0: És realment. Que el nada negre...
3: Els
2: porters va haver una època que ho feien, i en realitat jo crec que els afavoririen.
3: Vas de fluorescent, és com que vas de Diana, no?
0: No us en recordeu, als Estats Units, en el Mundial del 94, que els porters anaven amb uns cantes de flipe, i era...
1: I era perquè? Perquè era estudiat?
0: A nivell inconscient, quan tu mires de reull, on apuntes és on et crida l'atenció a la vista.
2: Jo no ho entès mai, que la gent...
1: És com la mosqueta dels urinaris.
0: Ara, que hi vas...
2: I a nosaltres ens aniria superbé, sí. Perquè, clar, tu veus una bola allà a la línia, tothom veu gol, evidentment, tothom que vol veure gol, veu gol, però tu veus guardes, guants negres, samarreta negra, colzeres negres, tot negre, si vés de veure la bola allà al mig, dius,
3: si veguessis taronja, no?
0: Has de córrer molt.
2: T'ajuda una mica més.
0: Si ho fan expressament, és que pot sortir perjudicat. Perquè no veus la bola.
2: Potser era un colze i no la bola.
1: Pues perdona, però proposta llançada.
0: No, no, però penso que això ja...
2: S'està estudiant.
1: Vols... Compenseu?
0: No.
1: No. És un gran misteri, aquest, ho sabeu, oi?
2: Sí, quan hi ha partits, és la frase típica.
1: Hi ha partits que arriben al descans 9 a 2 de faltes.
0: Sí, però escolta'm una cosa. Quan
1: i, després,
0: passa...
1: I després a la segona part, sí, sí. De cop i volta, l'equip que porta 9 faltes no fa la desena.
0: Aquesta
1: i...
0: pregunta...
1: Te l'havia de fer. Oh,
2: quan arriba la novena, tothom...
3: Estava amb majúscules.
2: Això, evidentment, que tothom que arriba la novena fluixa.
0: Els equips baixen. És a dir, tu quan veus que vas 8 a 2, automàticament a aquell equip baixa també la seva intensitat. I al final... no hi ha intenció. Hi ha moltes vegades, i us ho dic de debò, hi ha moltes vegades que tu pites i és la dècima i no et dones compte que era la dècima, però no te'n recordaves, perquè ni comptes les faltes. Hi ha vegades que t'ho diuen els entrenadors, hòstia, és que 7, i gires el cap i dius, hòstia,
2: anem
0: 7-2 i no dono ni compte.
2: També influeix molt com juguen els equips, és a dir, un equip que busca molt el contra 1 tindrà més falta segurament que un equip que xuta des de mig del camp tot el partit.
1: No,
2: o un equip que té la possessió tindrà més faltes a favor perquè té la possessió. El que no,
0: si
2: no la té la bola, com vols que et facin falta si no tens la bola?
0: Si no, quin seria la història?
1: Perquè l'argument... Ets de portar en veu del que...
0: Sí, no, però sí, sí. Perquè l'argument de molts equips i molts entrenadors, però parlo de a tots nivells, inclús a base i tot, és... Hòstia, és que 8 a 2, però per ser just que hauríem d'anar 4 a 4, si tu has fet 8 faltes i ell n'ha fet 2, què faig?
2: Ja, el marcador també el compensem, llavors. Si anem 7 a 0, l'hem de compensar el marcador.
0: Perquè, si hem de fer això, doncs posem, no sé, posem aquí un robot que piti una falta a una banda, una falta cap a l'altra, i ho tinguem tot més o menys igualat.
2: Per nosaltres el partit ideal és un partit igual de faltes, igual de marcador, que no hi hagi molta distància, perquè molta distància és perillosa, és igual de marcador... I fantàstic, que no passi res, però és el que hi ha. Si jo veig 10 faltes, he de pitar 10 faltes.
1: I en la línia d'aquestes preguntes així, una mica d'aquest estil, és veritat que, o sigui, fa la sensació també que és més fàcil ensenyar-li una targeta a un jugador jove que a un jugador veterà.
3: Aquesta és una pregunta
1: recurrent. Això pot ser que pugui...
2: Segurament el jove l'ha fet més innocentment que el veterà. però no costa, no costa, si costa, és el que et deia abans, jo no veig una samarreta, un nom, un número, veig una enganxada, és una enganxada, i després veig a quin jugador ha sigut.
3: Inclús ja no va... pesa, eh?
2: Sí, jo aquesta dia que portava la targeta blava a la butxaca, jo la targeta blava a la butxaca no la porto per ser ràpid, la porto a la butxaca perquè així no perdo el jugador de vista, perquè sí. A vegades quan mires i l'has de treure, perds el jugador i dius, qui ha sigut? Ja ha sigut, llavors aquesta és aquesta.
0: Inclús ja a vegades...
2: I miro sempre perquè sé quin he sigut, però si no, no estic mirant si és lateral.
0: Hi ha vegades que ensenyes una targeta i a vegades has de parar allò 5 segons, vale, aquí li he ensenyat.
1: Sí?
0: Sí, perquè...
2: Tu veus els estics allà?
0: En una situació que s'han creuat dos jugadors o que passen tres o quatre jugadors per allà al mig i surt un disparat i surt un estic i hi ha hagut una enganxada...
2: I penses, l'estic d'aquest eren els patins blancs, vale, patins blancs.
0: Saps que hi ha hagut una targeta blava, però exacte, vas a mirar, hòstia, sé que és això, sé que és l'altre. A vegades
3: sí, fas l'acte de reconeixement sí. Després, eh? No veus que està fent la falta...
2: Imagina't si ha de pensar si és el veterano, sí. Si és el jove...
0: També és cert que quan entra un nano jove, sobretot el que lliga, els primers partits, pues els veteranos de l'altre equip pues, també el van a buscar... Yeah. També
2: I,
0: van a...
2: I el jove va bons perquè ha de demostrar i ha d'anar a mil revolucions que el ritme d'hoquei lliga, per molt que jugui, que entrenis amb ells, el ritme d'hoquei lliga és abismalment diferent a qualsevol altra categoria. Llavors has d'anar boig i en sí, dos minuts estàs mort.
3: La cosa que potser és... O sigui, genèricament és més fàcil treure-li la blava al jove, no perquè sigui el jove, sinó perquè ell entra...
2: Serà més fàcil després, segurament la fa, i serà més fàcil després perquè no protestarà el jove, però protestaran tots els altres perquè li has tret al jove.
0: O sigui, el criteri...
1: I l'entrenador, que no et deixarà escapar, que l'has ensenyat al jove.
2: Evidentment.
0: Ah. És que no tenim...
2: fet debutar i me l'expulses.
0: És que bueno. us asseguro que no tenim temps de pensar tantes coses dins la pista.
2: Si hi ha algú que tingui temps, ojo al seu cervell privilegiat, eh? Però jo el tinc, eh?
3: M'ha quedat molt amb sobretot tu, Albert, has anat comentant el moment aquest de...
1: Aïllament, eh?
3: Sí, de mantra absolut, sense res a veure amb el que passa.
2: Al final, tu penseu que és un esport?
0: I a vegades veus el partit el dia següent?
3: A posterior, sí.
0: I
2: era molt més tranquil.
0: I veus un altre partit.
2: Sí. Sí, sí.
0: Veus un altre partit del que tu has viscut dins
3: la sensació que tenies, sí. De com estaves.
2: Però és el que parlàvem abans, que hem parlat a fora, que deia que busca un esport que sigui més ràpid, amb tant contacte permès, amb tants inputs d'estic, patins, colzes, mans, la pilota petita, és molt complicat.
1: És l'esport més difícil d'arbitrar, creieu? Vosaltres, bueno,
2: jo l'hauria de buscar un altre més difícil. No? Jo crec que està al top 5, segur.
0: Jo quan veig els del vòlei allà asseguts, penso...
2: O el tenis.
1: O
2: el futbol, que és el polèmic, és un esport lentíssim, en comparació al hockey.
1: Què penseu quan veieu les polèmiques del futbol?
3: Sou futboleros.
2: Som futboleros.
0: Sí, som futboleros.
3: Heu dit mai aquest àrbitre ens ha robat?
0: Sí.
2: Unes quantes.
1: Tuixer.
0: I tant. I

0: que, ostres, que la gent et vegi això, no? Com una figura humana.
1: Sí, sí, sí, la humanització.
2: Clar, que t'impliques, que t'agrada, que parles amb els jugadors. Que...
0: Sí.
3: Però en el futbol... S'explica poc.
0: Jo a vegades al·lucino
3: perquè coses...
0: tu que parlàvem, no?, del nivell de professionalització que tenen. Ja no parlo de nivell de diners, perquè, escolta, per més diners que guanyis o guanyis menys o més, al final entraràs en un camp de futbol i t'equivocaràs igual, o en un camp de bàsquet t'equivocaràs igual, perquè al final sí que tenim un component comú, que és prendre decisions al moment, que és gestionar a una colla de merros que estan allà corrent i que els has de...
2: I que van a 200, que és molt complicat, que es tranquil·litzin.
0: Però a mi a vegades el que sí que em costa d'entendre és com amb totes les eines que tenen de càmeres, de quatre àrbits allà tancats en una, això amb 80 monitors, amb dos àrbits d'línies que s'estan ajudant, amb un quart àrbit...
3: Que dius, no pot haver-hi.
0: Que a més a més...
2: No hi hauria d'haver-hi, però realment ens hauríem de posar la situació i saber, perquè segurament ells coneixen molt més el reglament i les situacions que nosaltres.
0: I que a més a més són professionals, aquests sí que són professionals de debò, aquests es dediquen a això, aquests estan tota la setmana preparant el partit, preparant-se físicament, i que cada cap de setmana tenim traca a primera divisió, cada cap de setmana hi ha traca, per uns o per l'altre sempre hi ha traca. Nosaltres penso, hòstia, prou bé que ho fem, ho dic de debò, treballem tota la setmana
3: amb el que tenim i el que...
0: Hòstia, de debò, us ho dic de debò,
3: diferència salarial, per dir-ho
2: així. Si analitzo un partit, errors petits sempre hi ha, però si analitzo un partit i només tinc dos errors, allò dius, buah, tio, aquí te l'has menjat. Sí, si mirar
3: com s'han de sentir els...
4: Quants errors és un partit bo?
3: Menja.
0: No
2: va per errors,
0: de sensacions.
2: De sensació i de si ha afectat moltíssim en el partit o no, també.
0: Perquè
2: si a vegades hi ha un error, només hi ha un en tot el partit, pot ser un partit espectacular, i no que només hi hagi un error.
0: I després, hi ha un component, sempre ja tinc un àrbit que el tinc molt de referència, que sempre parlo molt amb ell i sempre m'aconsella molt, i sempre em diu, has de prendre bones decisions i tenir sort. En un partit de hockey s'ha de tenir sort. Per què? Perquè un error en un partit pot no tenir conseqüències en el marcador, pot que no passi res, i el mateix error en un altre partit pot condicionar que un equip baixi, pugi, perdi un títol, i és el mateix error.
2: Un gol fantasma amb un 7-0 no hi ha res, un gol fantasma amb un 1-1 per un ascens o un ascens.
0: A vegades, el fet de que vagi bé en un partit de hockey, dir avui el partit...
3: Com a partit d'aquí faré com un...
4: Vale, fes una claqueta.
3: Segona part. Bé, estava ja a punt de xiular mitja part al final del partit, que
4: coses ens estem
3: allargant, però coses del directe, sí, sí. Estàvem comentant que si el VAR, que si va bé, que sí, que si es pot implementar, que segurament és difícil, no? Segurament per al...
2: Potser hi ha alguna alternativa que sigui més econòmica, però costa.
3: I volíem obrir una altra cosa, que és com l'àmbit més personal, no?
4: L'àmbit més personal, perquè hi ha alguns detalls, no sé, tu, Albert, dius, consumeixo els vostres programes, entre altres coses, perquè em donen informació de valor, de com tractar jugadors i jugadores.
0: El que parlàvem abans, al final, si tu tens un tracte proper amb els jugadors... Els jugadors ho agraeixen, o sigui, de debò, els jugadors agraeixen que puguis parlar amb ells, que els hi puguis, quan tu els hi ets demanant una explicació, que tu els hi puguis donar, ells agraeixen un tracte proper. També és cert que hi ha moments del partit
2: que no es poden donar explicacions
0: perquè hi ha un moment més calent i que no ho pots permetre, hi ha altres moments que sí, però clar, quan no, a vegades escoltes comentaris de jugadors que feu entrevistes que, ostres, la veritat és que m'agraden molt, doncs al final són pistes, no?, que ajuden després al partit a poder-ho gestionar, no? Parlàvem de la gestió, com més informació tinguis...
3: Al final el coneixes.
2: Si un jugador ve aquí i et explica, doncs a mi m'agrada quan els àrbits que no siguin freds, que em parlin això, doncs...
3: Voleu més preguntes arbitrals als programes?
2: Aquí, ens agradaria.
4: Aquí, aquí, si voleu, podem... Sí, que la persona que vingui...
2: Al final tot suma, tot suma.
0: És que al final, el que parlàvem abans, formem part de l'espectacle, no? Jo tenia un entrenador que deia, el desgraciat que vingui avui a arbitrar-vos, si no ve, no jugueu. Vull dir, pot faltar un jugador i jugarem igual. Si no ve el porter, s'hi posarà un altre, però quan no vingui l'àrbit, no jugueu.
4: Això ens passa amb el tècnic, a nosaltres.
0: Ah, veus?
2: És l'àrbit del vostre equip.
4: Ens passa amb el tècnic, no, sense tècnic no...
0: I llavors és clar... Sí, sí, està bé, està bé.
4: Com que no ho expliques, ja ho explico jo, perquè m'ha fet gràcia el que has comentat, que va venir la Maria Sanjurjo a fer una entrevista en català, en un català impecable, que nosaltres també havíem normalitzat, perquè amb ella parlem en català, però que molta gent li va sorprendre.
0: Jo no ho sabia.
4: I tu no ho sabies.
0: No.
4: I llavors vas i li dius i...
0: Sí, sí, sí, clar, i ostres... Pues...
2: I al final crees un bon feeling pel partit.
0: Sí.
2: Sí, i no que creïs el feeling perquè tot vagi bé, però sí que ja crees un punt de confiança, d'humanitzar, del que al final és això, de dir, hòstia, doncs mira, jo també miro els programes i t'he vist i ja està, i no passa res, anem a jugar un partit de hockey i que surti el millor possible.

0: Ai. T'has quedat... Si vols podem anar acabant.
1: He quedat exhaust. Jo tinc una pregunta també que és d'audiència, que és... Alguna vegada... heu tingut els familiars a la grada?
2: Sí. Oi, molt poques. Entre el públic. Mira, aquesta és de les que deia que... Jo, per exemple, una cosa que no m'agrada és que jo no puc portar els meus fills, on no porto els meus fills a veure partits. I a mi m'agrada, perquè a mi m'agrada el hockey, m'agrada arbitrar, i em veuen per la tele, que a la tele no senten res. Però, en general, no els he portat una vegada. I gràcies. Perquè, al final, que estiguin tota l'estona insultant el seu pare, pues, no. Potser no seria el més guai. O anar a veure amics. Jo, si vaig al pavelló a veure un amic, i a la mitja part marxar.
3: Els meus fills és curiós, perquè dels tres que tinc, dos els agrada molt veure hockey. No juguen, però els agrada molt veure hockey, i van a veure partits que jo no arbitro. I els partits que jo he arbitrat, igual, han anat dos o tres vegades i no ha sigut agradable, sense passar res extraordinari,
2: sí,
3: perquè
2: han sigut partits
3: que han anat bé, que no ha passat res, sí, res raro. Per sort, i toco fusta, mai he tingut un susto de veritat, de tenir que sortir, escoltar, mai m'ha passat res, però tot i així, tant la dona com els fills ho passen
0: malament. Això és sorprenent. I això perquè està normalitzat, Albert.
2: Perquè socialment està normalitzat.
3: Això. Part de, sí, això, vull dir, i penso que cada vegada anem una mica a pitjor, no? Jo veig a les escoles que cada vegada costa més.
2: Respecta ja, menys a tot, en general, però a més, diguem que un jugador sempre té gent a favor, un entrenador igual, o cada equip té gent a favor, els àrbits estem allà, tothom sap que no ens hi tornarem ni farem res perquè estem fent la nostra feina, i tothom normalitza que això és part de la nostra feina, quan no hauria de ser.
1: De rebre de tots, sí, com que ja sigui.
2: Igual que un jugador remata una pilota al segon pal i la falla, doncs jo puc no veure un penal. Sí, i segurament jo em menjaré més al cap que tots els que estan a la grada.
3: Els meus pares vindrien sempre a veure'm, perquè mon pare ha sigut de jugador d'hoquei de tota la vida, la meva mare al hoquei també li agrada molt, jo penso que no sempre veuen tots els meus partits que arbitro, i a vegades que els dic jo, no, millor que no, però veuen per la tele, i després quan torno amb el cotxe la truco, i com ho has vist avui? La crítica número 1, hòstia, avui ha sigut el tema una mica complicat, avui el partit ha anat bé, però, hòstia, portar-los al pavelló.
2: Sí. Hòstia, per la tele, com es veu tot més suau, no passa res, i els meus fills em veuen a la tele, com ara t'ha, ja ho he vist això, molt bé, perfecte, ja està, i no senten res. La vegada que han vingut a la pista,
3: i és una llàstima.
2: Agradable.
1: I és una llàstima. Home, i tant, és trist. Sí. Que, de fet, ara, com a exercici mental, i ja faig com aquí una mena d'insight del nostre programa, sempre penso a veure quins clips treure, quin títol ficar, i se m'està acudint que és ben bé que és la solitud de l'àrbit.
0: Sí.
2: Bueno, la sort que tenim és que, per exemple, a hoquei lliga som 4. I vulguis o no, jo, per exemple, jo vaig a pitar un primer català que vaig jo sol, i no vaig tan content com a un hoquei lliga, que sé que vaig amb 4 companys i segurament algun és
1: còmode, tot. No?
2: Ja no còmode, sinó que et sents recolzat, et sents en pinya, et sents aquí, pots compartir, si... A vegades ens passa també, tots tenim lapsos durant el partit, i quan tens un lapsos, el teu company t'ajuda. I diu, tio, va, que ho traiem, va, ja està, fica't al partit. Quan estàs sol, i a tu no et canvia ningú, no és un jugador que tens lapsos, te seu a la banqueta 5 minuts i tornes a entrar, tu estàs ja sol, i vinga, i a l'hora i mitja te l'has de menjar, i com estiguis sol i comences a donar voltes, t'has menjat 3 blaves, sí, ja.
3: I és curiós, llavors, no?, aquí... perquè quan ets jugador, pues tu estàs amb els teus amics, jugant. No? Estàs al vestidor i abans d'això fas les teves risses, prepares el partit, acaba el partit i ho pots comentar. Quan vas a pitar sol, tanques la dutxa i
2: parles amb els delegats.
3: Si tens
2: un delegat o delegada que és simpàtic, doncs mira, és una porta.
3: És una cosa que t'acostumes, però sí que al principi és una mica... Sí,
2: és desolador una miqueta,
3: de soledat, no? I que tornes sol al cotxe i que vas a tu amb la teva olla i que a vegades costa...
1: I que has de sortir, no?, una miqueta d'aquesta bombolla per anar repetint-te.
0: És desagraït, també?
3: Jo penso que no, eh?
2: No sé.
3: Jo he pogut viure coses que com a jugador ni com a entrenador he pogut viure. He pogut anar a competicions que no he pogut arribar com a jugador. He pogut conèixer molta gent i la majoria d'experiències sempre són positives, malgrat que tinguem partits que a vegades són una mica desagradables, però jo penso que al contrari... Que
2: és molt xulo conèixer una categoria com la hoquei lliga, veure la part de dintre, poder parlar, a vegades t'expliquen coses que després a fora no es poden saber,
3: i
2: és xulo, són experiències xules, el que passa que sí, evidentment, t'has menjat molts anys de pico i pala.
3: I creixes molt com a persona. Creixes de valor, eh? Clar. O sigui, et dona...
1: Amb valors,
3: dona,
1: no?
3: Vas amb valors, amb el tracte amb la gent, amb anticipar, no? De dir, això et vindrà per aquí i inclús amb la vida, eh?
2: De saber controlar. Jo soc professor d'institut. Jo els nanos, facin el que facin, A mi no m'altera, si estic a una pista de hockey.
1: Ja estic acostumat.
3: I els nens del col·le també els dius, escolta'm, que aquest cap de setmana sortiré per la tele, i els tens tots allà, i arribes el dilluns, i hòstia, inútil, vaya penalti.
2: I el que és curiós, però el que és curiós d'aquestes coses, que tu quan estàs a pista, ets el focus de crítiques, i en canvi jo quan he entrat a un pavelló, tothom et mira com, és àrbitro que lliga, i et venen a preguntar jugades, i te les respecten, i dius, com pot ser que aquí me la respectis, aquí fora la grada, estem parlant, i m'estàs preguntant com si fos el sàvio de todo? I en canvi a pista sóc un desgraciat que no he entrat de res i que no he dit res. No pots canviar tant si sóc la mateixa persona.
0: Ni tant, ni tampoc.
2: Al final el que fas és interioritzes que qui critiquen és l'àrbit, no a tu.
3: No, i et dic una cosa,
2: no,
3: que després vas a les pistes i moltes vegades et trobes a dir, hòstia, avui ens ves a esbetre tu, hòstia, doncs, que bé, quina alegria, vull saber...
2: Ara, quan portes tants anys a dalt, quan vas a la base, no, s'agraeix molt, perquè la gent et respecta moltíssim.
1: Quants anys porteu?
2: Jo 16 porto.
1: Jo
3: en porto 11.
1: 11.
3: Sí. No, de dir, hòstia, avui el partit anirà bé, que vens tu, i bueno, espera, eh?
1: Que està feta la feina.
3: Que nosaltres també, a vegades, podem enviar la traca, eh?
1: Una cosa que és...
3: Com? De pitar més fort.
1: Ja, bueno, he sigut tímid. Sonorament no volem quedar allò. Finalitzem l'entrevista, finalitzem la part de l'entrevista, no farem ni temps mort ni ràpides. Anem a les gruixudes, no? Com
0: jo
1: deies, dos temes. Saltem amb la sintonia, a veure com ho tractem, perquè portem hora llarga.
0: Sí.
1: Vinga, va.

0: Bé, jo en tinc dues.
1: Hòstia.
0: Són dues preguntes potents que ens guardem pel final.
2: Es prorro, eh?
3: Al final ens fondrem, eh? Amb la calor que ja està fent aquí l'estudi.
0: Ja que us tenim aquí, de fet en tinc tres. Una és de coneixement. Perquè el meu pare m'ha dit, no li oblidis de preguntar. No és una resposta molt llarga, però això mereix. Els àrbitres entreneu.
2: Físicament?
0: Sí.
2: Sí.
0: Tenim esteu
1: proves,
0: forts.
1: Tenim proves.
2: Sí, sí.
0: Esteu
2: sí,
0: forts.
2: Tenim proves físiques cada dos cops a l'any.
0: Dos cops l'any.
2: Sí.
0: I si no les passeu?
1: No pites.
2: Deixem d'arbitrar.
0: Deixeu de pitar. Per
2: perdem
0: tema físic.
2: Perdem la categoria.
1: Per tema físic sí. I també hi ha exàmens de sí, sí. Reglament. També.
2: Hi ha un test de 5.000 metres, es de córrer 5 quilòmetres a menys de 26 sí, minuts i mig.
1: A 5 i pico
2: el quilòmetre. I després tenim una prova d'agilitat. I
1: a part... Força?
2: Força?
1: No,
2: força. Força
3: però,
2: no.
3: Però l'entreneu, la força, perquè...
2: Bueno, nosaltres...
3: És vostre, eh?
2: Ve de fàbrica. Sí, ens agraden els gimnàs,
3: vale.
2: Ens agrada.
3: Sí, sí.
2: Però no, però és una prova més de resistència, perquè sí que és cert que a vegades anem amb possessions molt elevades, és depèn de decisions.
1: Bueno, perquè al final, per partit, els 5-6 quilòmetres no te'ls treu ningú.
2: Sí, nosaltres ho tenim controlat, eh?
0: Però això té mèrit, perquè, a veure, jo miro, hi ha algun àrbitre que fa la sensació que està més passat de pes.
1: Però si està passat de pes, passa
2: però
1: les
2: passa
1: proves.
2: Però passa les proves, eh?
0: Sí.
1: Si no, no pites, això és seguríssim, eh? Si no passes proves, no pites.
3: Sí, tens la resistència que toca, no?
1: És la que està estipulada, o sigui... Sí,
0: pues perdona que et digui, però quan el vegi li diria enhorabona, perquè...
2: Sí, home, hi ha gent que correm i anem una mica més sobrats que altres, hi ha altres que van una mica més justets, però tots els que
1: passes
2: estan...
1: Passes el tall.
2: Sí.
1: El que vegis a una pista,
0: ha passat les proves. Val, sí, sensacional. Sí, sí,
3: sí. Primer tema, perfecte.
0: Primer tema, ara ja ens posem més d'això. Pitar Galícia, què tal? És per excel·lència el lloc on, també perquè la majoria d'equips són catalans i el desplaçament gran és anar cap allà, i tothom diu que allà anar a jugar allà és més complicat pel tipus d'arbitratge que hi ha. Us ho trasllado?
2: Nosaltres anem a arbitrar allà, vols dir?
0: És a dir, per què hi ha aquesta sensació? O per què creieu que es diu això?
1: Jo crec que ha de ser fora, perquè nosaltres, mira, al final, pites el mateix, eh? No,
2: jo sí que
1: no
2: és cert que el Liceo, quan juga en el seu... El Liceo és un equip molt físic.
3: Són més durs.
0: Són durs.
2: Sí. És un equip físic, però igual aquí a Catalunya també en tenim, d'equips sí, que són físics. Però, jo, vaja, no sé, no he tingut... No, de veritat que no m'he plantejat mai aquesta sensació de quan anem a anar allà als equips catalans. Perquè llavors m'imagino que per la mateixa regla de 3 quan el Liceo ve aquí a Catalunya també deu tenir aquesta sensació.
0: També ho diuen.
1: Això és la frase que s'ha fet sempre, és que no queréis equips de fora.
2: Cosa que sí que aprofito per dir que no ha sortit el tema, que és aquesta sensació a vegades, inclús aquí... Parlo ja de Camp Nou de Catalunya, per no fotre'm amb més jardins. Que juga un equip... un Vic, que és de la província de Barcelona, contra Jec, que és de Girona, i que hagi de pitar un àrbit de Lleida per evitar...
1: És absurd.
2: Us ho juro.
1: Pitaríem igual.
2: Que és absolutament absurd.
1: Jo pito un equip català contra un gallec i el pito jo, que sóc català, és indiferent.
2: És qüestionar...
1: És el mateix d'abans, eh? No mires la samarreta, ni mires el número, mires la jugada.
2: És qüestionar...
3: Aleshores se'ls fa més difícil anar a la pista del Liceu. Per què? Pel trajecte, potser? Per la pista, per l'ambient?
1: Home, sempre fa més mandra anar-me'n amb avió allà que una hora de casa, però... Home, però al final és un partit més i ja està.
3: És que la cosa seria si els partits d'allà et foten els àrbits d'allà. Sempre.
1: Però no passa res, tampoc.
3: No, però ja, si hi hagués la tendència d'allà només hi ha aquests àrbitres, llavors no, potser s'hauria això de criteris, de coses, però això vosaltres que viatgeu cap allà...
2: Això no acostuma a passar.
1: Per això es va variant i ja està.
2: De fet, jo aquest any a Riazor he estat dos o tres vegades.
0: Tu vas estar el dia gros.
3: Has fet el pleno.
2: Sí.
1: Això per parlar.
0: El dia gros, el dia de la Tangana, de l'Igualada, de...
2: Sí. Bueno, precisament perquè són dos equips que són molt, molt físics. De fet, el dia gros fora de la pista.
0: Això va
2: passar fora de la pista quan el partit ja estava acabat i nosaltres estàvem dins del vestidor. Però dins la pista va ser un partit molt dur.
0: Dur,
2: amb molts contactes físics. Vam tenir molta feina a capitar, però al final no va deixar de ser un partit de més d'hoquei, eh? Vull dir, no... Però per què? Perquè es van ajuntar dos equips que són dos equips molt físics. Perquè l'Igualada també és un equip molt físic i que juguen també a això.
3: Va sortir amb sensació d'aquesta que dèiem abans, eh? Tot i que en un partit físic, teòricament, està sent una miqueta més protagonista per intentar interrompre que allò se te'n vagi de les mans, va sortir amb sensacions bones, en plan de s'ha arbitrat bé.
2: Quan va acabar el partit i el vaig veure per la tele, vam pensar que poder, si haguéssim pitat... una mica més per, ambes parts, potser l'haguéssim pogut controlar una miqueta més. No? Potser
3: vam... Que vau deixar jugar massa.
2: Vam intentar deixar jugar, perquè també els equips a vegades també ens ho diuen, eh? Hòstia, agraïm que ens deixeu jugar, que hi hagi una mica més de contacte, perquè a vegades piteu masses coses i tal. És que...
1: Hi ha equips que volen que deixis molt, que, i altres que no, perquè no són tan físics.
2: És un equip contra l'Igualada i et diuen que els de l'Igualada són molt físics. Els pites contra el Liceu, els de l'Igualada diuen que els del Liceu són molt físics. Llavors el del Liceu pites contra el no sé qui. És que, aquests, és que al final tothom vol, no, vol portar-se la pilota al seu.
0: I per tant us faig l'última, i aquí sí que per mi és, quina autocrítica feu?
2: Tota la del món. I reconeixem cada dia, cada els errors. I el que parlàvem abans, i moltes vegades ens adonem de cagades que fem, que són... Nosaltres convivim amb l'error. Sí. Jo sempre els dic als àrbits quan comencen i que fem les classes, de dir, hi ha dos classes d'àrbit, no? Els que la caguen i els que la caguen, però hi ha dos. Els que la caguen reconeixen els seus errors i n'aprenen i intenten no tornar a repetir aquests errors, i els que la caguen i donen la culpa a algú altre. No, és que l'he cagat perquè...
3: És cagar-la dos cops, eh? Cagar-la com ho has fet tu i cagar-la en culpar...
2: I no n'aprendre, no? Llavors cada cap de setmana anar repetint els mateixos errors, llavors dir, hòstia, és que no pujo de categoria, no pito més perquè em tenen mania.
1: Al final, nosaltres la sort que tenim és que podem aprendre els nostres errors. És a dir, tu pots veure d'un vídeo, has fet una cagada, l'has feta. Te n'has donat compte, està a la pista, fins i tot a la pista. Ah. Veus el vídeo i dius, per què l'he feta? On estava col·locat? Per què no l'he vista? Vale, m'he de col·locar aquí. La següent jornada em col·loco aquí i segurament no la faig. Mm-hmm. I així has d'anar. I segurament quan fas un error i el comença a pista, lo important, evidentment, és el segon següent tornar al 100%. I si et tens l'ocasió i pots dir-li a un jugador, a un entrenador, si t'està protestant, i dius, sí, l'he cagat, tio, me l'he menjat.
2: Sí, està.
1: I això fa que el partit faci... Tu tornis a fer un reset, mm-hmm, i els equips també diguin, bueno, s'ha equivocat, ja està, s'ha
3: perquè
1: acabat.
3: Perquè els veieu, els errors.
1: No, sí, no, no hi ha moments de pista que tu pots veure que dius, hòstia, no l'he pitat, perquè va superràpid, però quan ja reflexiones, la pilota està a l'altra banda.
2: Has pitat una falta, en el moment que la pites, dius, hòstia, aquesta potser, me l'hagués pogut salviar. Doncs el jugador, hòstia, sí.
1: O aquesta podia haver sigut blava.
2: Pues mira, poder sí, tio, poder aquesta te l'he pitat i poder l'hagués
1: pogut... I quan vas i reconeixes un jugador, un entrenador, t'ho agraeixen, i tu també ho agraeixes perquè t'obres i dius, mira, però, m'equivoco.
2: Però el que dèiem abans, no? A vegades el fet de reconèixer les coses, a vegades també, pues, ho poden utilitzar a la teva contra, després, i a vegades per això dius, mira, saps què, m'he equivocat, pues, me l'envaino, però ja passo i seguim i el partit segueix perquè no podem estar donant-li voltes. No?
3: Esteu al llindar, fent una mica de
1: cruàcies entre una banda i l'altra.
0: Teniu conseqüències, si us equivoqueu?
2: Sí.
1: Tenim conseqüències, clar.
2: Sí, i tant.
1: No veus designacions a d'altres jornades.
2: Hòstia, ja tenim, sí.
3: Te'n ressenteixes
2: fort. Sí, no, i al final l'objectiu, no? L'objectiu és una mica quin és, no? Pues fer una bona temporada, ser regular és difícil, no? O sigui, al final arribar a aquella lliga és difícil perquè no molts àrbits de cada hi arribem. Mantenir-se durant moltes temporades allà i ser un àrbit ben vist pel col·lectiu és molt complicat, però si tu fas una mala temporada, possiblement no pitis uns play-offs d'aquella lliga, que és el que tothom, no, lluitem per
1: o no
2: per
1: citar, o
2: no vagis a les copes.
3: Hi ha, o us agradaria que hi hagués, perquè suposo que no hi ha, com una classificació d'àrbits?
1: No. Rotllo... Jo crec que no.
3: De fer play o de fer-ho bé...
1: Tot el que va relacionat a l'arbitratge...
3: No és una competició tampoc.
1: És molt subjectiu.
2: Quin és el criteri? Quins són els criteris d'avaluació? No entro ja com a mestre, no? Clar. I quin seria... Clar, perquè
1: és molt subjectiu.
3: El grau d'encert, no? Seria,
1: et pot agradar... L'arbitratge està ben portat, les faltes s'han pitat, la blava s'ha pitat, però no t'agrada l'actitud.
2: I entraríem en una... Jo penso que entraríem en una competitivitat entre nosaltres mateixos.
1: Que no necessitem. Ja tenim prou inputs negatius.
3: M'ha arribat la mala idea a l'hora i quart de programa. A veure, tenies tres temes, teníem un que era una mica, no sé si voleu fins a quin punt arribar a respondre, però és que també es diu, i jo crec que a vegades hi ha com aquesta, la primera frase que us he dit de la gent dient, hòstia, el nivell arbitral, no sé què, no sé quantos, perquè pensen en funció el que creuen que esteu cobrant.
1: Bueno, el que
3: com cobra un àrbitre?
1: Es pot consultar, és algú públic que es pot mirar a les pàgines tant de Federació Espanyola,
0: sí,
1: com de Catalana.
0: Sí, i tant.
1: En els desplaçaments, què coses pel viatge, què cobres per qualsevol cosa, per categoria...
0: Ai, pues perdona, però m'ho miraré.
2: Sí, et passo PDF i ho penges a... Sí, sí, això és públic.
3: Ho penges.
2: Si ho penges allà on vulguis.
0: A veure, si és públic, potser el que podem fer és, mentre dieu això, és que em fa gràcia.
2: Ara, és que ara de memòria, saps el que passa? Que de memòria, sincerament, no ho sé.
0: Doncs amb el vostre permís, si és públic, ho farem.
2: Sí,
1: sí, ho pot.
3: I és mensualment més el plus de partit? O...
1: No. Si tu vas fer partits. Hi ha un mes que no pites, no cobres.
2: No, clar, vas fer partit.
0: Al final, no hi ha un base,
1: diguem
0: una
1: que és,
0: base
1: és un plus, de... és, no, no. No, és un plus que per estar tothom treballa, o sigui, tothom no pots viure només de l'arbitratge, perquè a més, Setmana Santa, Nadal, estiu, no hi ha res. Però és un, o és un bon plus, o... però també és un bon plus, depèn del que pitis.
2: O et lesiones, et fas mal...
1: No cura res, no pites.
3: I es cobra... O sigui, cobreu per igual entre vosaltres o hi ha...
1: No, depèn. Sí. Si jo pito...
2: Graus. El mateix partit, vols dir?
3: Sí.
2: No, el mateix partit.
1: O sigui, que lligues un preu i només cobres diferent si jo vinc de més lluny que tu. Però també gasto més diners de gasolina, evidentment.
3: Jo sé, l'experiència o tal, no hi ha rangs dins dels
0: altres. Els àrbitres d'hoquei lliga...
1: Partit, cobres... Un partit d'hoquei lliga, sigues pintis
2: que, sí, un partit d'hoquei lliga, si no recordo malament, de base, em sembla que són 235 euros.
0: Bruts.
2: Vale. Sí, sí, bruts.
1: Sí, el treuen IRPF.
2: Treuen IRPF,
1: però no cotitzem.
2: Sí. I sí, més, llavors venen una sèrie de variables, no? Pues, de si t'has de quedar a dormir, si sí, el quilòmetre, la dieta... I després, a la catalana, també, de memòria no em sé els...
3: Ja, ja, ja. Catalana, però menys.
2: Són 110 euros, mira, són 110 euros per partit a la Nacional Catalana, diria. Jo... I allà sí que, en funció de l'horari, en funció també de les mitges dietes que et puguin pagar... Però ja t'asseguro jo... que rics...
1: I el que guanya molts calés és pitant moltíssim.
3: Sí, ja, bueno, sí. Però sobretot en els desplaçaments és quan us quedeu...
1: Jo crec que ara...
3: L'història que m'explicàveu a fora, sí, de que, clar, sent professors, si heu de fer un desplaçament a no sé on,
2: clar,
3: i vendre's has de donar festa.
1: Clar, quan és partit de Lliga, no, però si hi ha copes, hi ha campionats d'Espanya, coses així, sí que si t'has de demanar festa un dijous o un divendres...
0: A la copa us surt a perdre.
1: A perdre no, però sí que si perds, depèn de la feina que tinguis...
2: A no guanyar tant, sí, com és el sou. A perdre no, perquè vas a una Copa del Rei, i és la nostra
1: emoció. No, guai, no? És la millor competició.
2: Qui em digui que anem a una Copa del Rei o a un campionat d'això per diners...
1: Llavors sí que tenim a perdre. Llavors sí que tenim a perdre, però anem perquè la Copa del Rei és la millor competició.
2: I això sí que m'agradaria explicar-ho. Aquí a Catalunya, a diferència d'altres comunitats autònomes d'Espanya, nosaltres que formem part de la Federació Espanyola no som considerats esportistes d'èlit, a diferència d'altres.
1: Altres autonomies sí que ho són.
2: Doncs, per exemple, nosaltres dos que formem part del Departament d'Ensenyament, quan demanem un permís per anar a arbitrar entre setmana, és un permís no remunerat, amb la qual cosa el que deixes de cobrar a l'escola és el que més o menys cobres a l'arbitratge.
3: Un dia d'escola...
2: Queda zero. En canvi, altres comunitats autònomes sí que tenen aquest reconeixement.
1: I és un permís remunerat.
0: On es cobra més? D'elit.
2: Llavors, per tant, tu... no tens límit d'aquests permisos, tu pots demanar tots els que necessitis, a més, són permisos remunerats. Jo arribo a un punt que l'escola em diu, Albert, tio, ja.
3: Cada setmana.
2: Clar, no, ja, no? I llavors, quan et diuen ja no pots anar-hi.
1: No.
2: I a més, tots els... Fixa't que, malgrat et diuen que no, tots els que m'han donat abans que sí, tu no els has cobrat. O sigui, tu aquells dos dies no els has cobrat,
1: I a més t'arriba a final de temporada, que és quan venen tots els play-offs, totes les històries, clar, que és el que tots ens agrada pitar.
3: El que es cobra més és Champions, entenc?
1: Sí, a proporció ara.
0: M'hauria de ser així, sí. si no ja deixo
1: bueno,
0: de
1: ser... Bueno, fa 4 dies, això?
2: Bueno, si tinc àrbits...
1: A proporció de temps invertit?
0: Proporció, sí.
1: Proporció de temps invertit, si fas números, no tant.
2: Ha millorat. Tinc àrbits amics que han anat a Mundials anys enrere, i em van dir el que van cobrar per estar 2 setmanes allà, bueno...
1: Dic que amb 2 partits de catalana te'ls treus,
2: Sí, amb un.
0: El que sí que es veu és que aquí, de la precarietat del hockey...
1: No se n'escapa ningú.
0: Salva ningú.
2: Oh.
0: És...
2: No.
0: O com a mínim, qui participa dels partits, jugadors, entrenadors i àrbitres, són els que...
1: Sí. Ens encantaria ser professionals, poder tenir psicòlegs, tenir coachings, poder tenir entrenaments personals...
2: El nostre nivell d'arbitratge, a nivell de categoria, si fóssim de futbol, segurament jo avui no hagués vingut amb el meu Toyota, amb un altre vehicle, segurament.
3: Amb un altre vehicle,
2: Sí, segurament sí.
3: Bé, doncs, companys, dit això, i a tots els de casa, si heu arribat fins aquí, gràcies per fer-ho, espero que hagueu entès una miqueta més, doncs, aquesta vessant que és la del perfil de l'àrbitre, que també tenen les seves històries, doncs, la seva trajectòria, les seves maneres d'actuar i d'aprendre dels seus errors. És de molt valor aquesta entrevista, gràcies novament per haver vingut tots dos.
2: A vosaltres.
3: Espero que hagi anat com ens ha agradat a tots.
0: Heu pogut dir tot el que volíeu dir?
1: Jo crec que sí, no s'ha quedat res.
2: Sí, no.
3: S'ha quedat alguna clar, ens quedaríem ja fins a l'hora d'arbitrar, gairebé.
2: Si ara ens fiquéssim aquí a explicar anècdotes, podríem...
1: Però almenys sí que ens hem pogut, us agraïm, perquè hem pogut també donar la nostra veu a la nostra aportació en aquest esport.
3: Jo crec que algun canvi de xip hi haurà, perquè de visites pot ser que en tingui
1: quasi. Només hi hagi algun i està bé.
2: Igual que hem dit que nosaltres ens ajuda a veure entrevistes a jugadors, doncs esperem que també...
3: A veure com es rep.
2: Puguin ajudar.
3: Ara és quan aneu per les pistes, hòstia, vaig
1: entrar a veure el que dèiem. No ens ho treu ningú. A partir de que surti el programa, vaig veure i sí.
2: Ens ho han anat preguntant, perquè ja ha sortit el vostre anunci. I qui va?
1: Quin poder, tu.
2: Sí. Vés-te preparant, que et posaran calent.
0: Saps el que passarà? Que després els que, els, la resta de companys posaran els que haguessin volgut venir.
2: Segur. Aquí,
0: això és el que
2: passarà. Aviam si tant de bo d'aquí no tant, podrien venir altres dos i també per explicar-vos la...
0: Seria fantàstic. Sí.
3: Gent, moltes gràcies per tot, també per veure'ns. Arribarem ja als programes, 100 programes, i estem preparant coses xules, per tant, mantingueu-vos connectats aquí i ens veiem a la propera ocasió, a la propera setmana. Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
3: Adéu.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues, amics, com estem? Salutacions cordials, gràcies per sintonitzar-nos en una nova edició del Rock and Classics. Com sempre, mirem enrere, recuperem la millor música de tots els temps i li posem alguns noms i unes històries. Perquè no solament es tracta de punxar la música sense més o deixar que una playlist aleatòria vagi sonant, no. Aquest programa és molt més que això i nosaltres el que volem és contextualitzar l'època en la qual es van publicar aquestes cançons, què passava, què els hi podia passar pel cap, fem locucions als artistes que les van escriure, etc, etc. Això és el Rock and Classics i avui tornem a recuperar el fil dels darrers programes. Cançons de nit serà la tercera edició amb selecció de cançons que parlen de la nit. Cançons de molts estils diferents, de diverses contrades, d'aquí i d'allà. Va, vinga, començarem amb l'ex-Beatle Paul McCartney i un dels temes interpretats en format acústic a la MTV Unplugged. Every night, cada nit, amb l'ex-Beatle Paul McCartney, per començar avui amb bon gust, el Rock and Classics.

0: Cada nit, Every Night, amb Paul McCartney, una de les primeres cançons de l'ex-Beatle en solitari. Es va publicar en format single aquesta cançó el 17 d'abril de l'any 1970 i formava part de McCartney, el primer treball de l'ex-Beatle al marge de la seva banda de tota la vida. I ara seguim amb més històries, en aquest cas amb els R.E.M. en una versió, doncs, publicada l'any 2016... des del treball Life at the Olympia. Es tracta d'una de les primeres cançons de la banda d'Athens, en aquest cas en una versió molt més elèctrica i contundent que l'original, interpretada en viu. Gardening at Night.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Remember. Avui, música que parla de nit, ara canviem de terç i anem amb els Fun Loving Criminals. Amb aquesta mescla interessant de música hip-hop amb R&B, soul i altres històries. Des del seu treball, Welcome to Poppies, aquest atípic tema anomenat Friday Nights, aquest divendres a la nit de Fun Loving Criminals.

0: Rock and Classics, la vida i miracles dels grans noms de la música rock de tots els temps.
1: Cançons que parlen de la nit, tercera part, avui al Rock and Classics. Ara em fa molta il·lusió punxar-vos un tema dels Green Day que es diu Last Night on Earth, l'última nit a la Terra. A mi em sembla que és una de les cançons més escaients del seu catàleg i, a més, em va sorprendre en el seu moment perquè es tracta d'una balada. I, per tant, doncs, que un artista punk sigui capaç d'escriure una balada així no té preu. Last Night on Earth.

0: mi sempre m'ha flipat Tom Petty amb temes com aquest, Night Driver, aquest conductor nocturn. Des del seu treball Highway Companion, un disc molt recomanable que realment és aprofitable de dalt a baix. Es va publicar l'any 2006. Avui estem al Rock and Classics repassant algunes cançons que parlen de la nit.
1: Rock and Classics, un regal per les teves orelles que et porta Esteve Llop.
0: Si hi ha un artista que al cap dels anys s'ha convertit cada vegada més en una llegenda, i una llegenda enorme, ell és Jeff Buckley. I anem ara a recuperar coses d'aquelles que ens anem trobant pel camí de la vida que no sabíem ni que existien. Aquest és un àlbum recopilatori anomenat You and I, que va sortir a la llum al març del 2016. Va ser enregistrat al febrer del 93. De fet, van ser les primeres sessions de gravació de Buckley abans d'enregistrar el seu primer treball d'estudi. Un tema que va romandre inèdit és aquest que ja sona al costat de molts altres, que bàsicament són versions d'altres artistes admirats per Buckley, com per exemple Led Zeppelin i aquest Vol Nocturn, Night Flight.

0: tot un mite, Jimi Hendrix, parlant d'aquelles nits d'estiu tan llargues, quan no hi havia aire condicionat. Long Hot Summer Night, des del seu mític treball Electric Ladyland, un dels seus clàssics, un disc publicat el 1968. Avui estem seleccionant de forma eclèctica diverses cançons que parlen de la nit. És la tercera edició que fem al Rock and Classics amb aquesta temàtica.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: Yeah! I ara baixem una mica el ritme i ho fem amb un projecte molt personal d'Eddie Vedder, el cantant de Pearl Jam, que ja fa alguns anys va decidir treure un disc en solitari al marge de la seva banda habitual perquè té unes cançons força introspectives i molt personals. El treball es deia Into the Wild i des d'aquella llarga durada també parlem de nits llargues, Long Nights, amb Eddie Vedder, líder de Pearl Jam.

0: fuck.
1: El rei del reggae, Bob Marley, acompanyat dels Wailers, Night Shift, un altre tema que avui col·leccionem aquí al Rock and Classics amb cançons que parlen de nit. Rastaman Vibration era el treball que es nova el 1976 de la mà de l'astre del reggae Bob Marley. Anem amb altres històries amb aquestes cançons que parlen de nit al Rock and Classics.
2: Rock and Classics. Escolta els grans reserves del rock amb Esteve Llop.
1: Un artista que sempre m'ha impressionat i m'ha sorprès moltíssim és Prince. Val a dir que amb el pas dels anys, amb la perspectiva des de la seva mort del temps, veus que probablement era un geni desenfrenat, que tenia tant talent que no sabia com fer-ho per canalitzar la seva energia i disparava a tort i a dret. I per tant això vol dir que moltes vegades feia cançons genials i altres vegades s'equivocava o senzillament feia música que no tocava o que no calia publicar. En qualsevol cas, aquesta és una grandíssima cançó que forma part del seu treball Diamonds and Pearls. Es publicava l'any 1991. Els diners no interessen aquesta nit. Money don't matter tonight. Per cert, parlem al Rock and Classics, hi ha una reedició de luxe d'aquest disc que té un material imperdible.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Anem enfilant ja al final del Rock and Classics d'aquesta setmana i ho fem amb música ballable que parla de nit, evidentment. Una bona temàtica, molt variada, molt oberta, i això és una bona mostra. La música funky de Kool & The Gang. I aquesta gran cançó, Ladies Night.
0: Rock and Classics.

Amigues, amics, arribem ja pràcticament al final del programa d'avui. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos una setmana més per gaudir amb nosaltres de la música. Recordeu que seguim actius a les xarxes socials per anunciar-vos nous programes i també podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les 40 emissores que emeten Rock and Classics i també a la majoria de plataformes de podcasting. I ja que parlàvem de nit i de música ballable, doncs no podíem deixar per alt, evidentment, des d'aquesta febre de dissabte nit, Saturday Night Fever, la banda sonora que a finals dels 70 ho va petar, aquest tema original dels Bee Gees, Night Fever. Amb ells marxem. Adéu-siau.

Hola, benvinguts a Fenòmens i també, com no, a casa vostra, Ràdio Manlleu. Encetem, doncs, aquesta caminada al llarg i a l'ample d'aquesta bola anomenada món. La intenció és engalanar el cel amb les ones de colors que surten des del 107. Presentat i dirigit per Marc Ibáñez i Vilarrasa. I a les vies de so i muntatge musical, com cada setmana, el senyor invisible, Eloi Rubio Moral. Dit això, comencem.

0: Això és Fenòmens a Ràdio Manlleu. Per tot el poble, per tota la comarca, per tot el món. Des de Manlleu a Malibú, estem amb tu.
1: Benvinguts a Fenòmens. Obrim la paradeta. Podeu seure i escoltar.

Què tal, família? Benvinguts una setmana més a Fenòmens. Com cada setmana, esperem doncs que tots estigueu sans i estalvis i que ja doncs estigueu preparats per escoltar aquest contingut que us hem preparat per tots i totes vosaltres. Cordials salutacions des de l'estudi número 1 de Ràdio Manlleu i també, com no, cordials salutacions d'aquest meravellós estudi de ràdio que és casa vostra. Bé, doncs, deixem-nos de romansos i comencem aquest contingut que us hem preparat per tots i totes vosaltres, esperant, doncs, que el gaudiu uns més, altres menys, però la intenció és que el gaudiu. Bé, doncs, comencem. Comencem amb aquest fenomen musical i viatjarem a l'any 1987, on trobem un temazo, diguem-ho així, un temazo, Eloís, Tino Casal.

benvinguts a Relats de Por. No t'acostis a la finestra, ja està darrere teu. El que està sota el llit és més a prop del que

No dormis amb un ventilador vell. Aquesta història és real. El ventilador. A l'habitació del meu germà petit hi ha un ventilador vell de peu. Fa 2 anys que el tenim. Fa un soroll rítmic. Clac, clac, clac, quan gira. El meu germà diu que no pot dormir si no l'engeguem. Jo dic que és perquè té por de la calor, de la calor. Ell diu que és perquè té por

van pensar que era el vent. El segon cop van veure l'ombra. L'ombra no es movia amb les aspes. Es movia al revés. Quan les aspes anaven a la dreta, l'ombra anava a l'esquerra. Com si algú hi hagués darrere empenyent. Ahir a la nit em vaig quedar a dormir a casa seva. Volia veure què passava. A les 3:13 el ventilador va fer clac. Vaig obrir els ulls. Estava girant cap a nosaltres. I a la paret, l'ombra tenia dues mans agafades a les aspes. Com si intentés parar-lo. El meu germà es va asseure al llit i va xiu-xiu-jejar. No el paris. Si el pares, s'acaba d'aixecar. No vam parlar més. El ventilador va estar tota la nit girant. Fins que a les 6:07 es va aturar sol. A l'endemà, el meu germà havia desaparegut. El llit estava fet. I el ventilador mirant cap a la porta tancada. Ara dormo jo a aquella habitació. Perquè algú ha de vigilar que no s'aturi. Clac.

fins al proper relat de por. I abans de dormir, no te n'oblidis. Mira sempre sota el llit.

0: 5 minuts els que manquen perquè sigui una mica més tard. Esteu amb la grata companyia de la màgia de la ràdio. Sí, el 107 de la FM que pertany a casa vostra. Ràdio Manlleu. Bé, doncs, continuem amb aquest contingut que us hem preparat per tots i totes vosaltres i ara li toca el torn al senyor Enrobollat.
1: Ai, sí, ara li toca el torn al senyor Enrobollat. Gràcies, senyor presentador, perquè me parece que me ha fet cas, eh? Me deja parlar un poco más, eh, que sí?
0: Bé, doncs, i tant, aquí, doncs, aquí hi ha llibertat d'expressió, aquí, doncs, no posem la pistola al pit a ningú i cadascú, doncs, dins del temps que ens pertany, doncs, ja ho sabeu, podeu dir el que vulgueu. Bé, doncs, què li sembla? Continuo jo?
1: Sí, continua tu. Ai, perdón, continua usted, senyor presentador.
0: Bé, doncs, continuem aquests fenòmens d'avui i aleshores, doncs, ens anem de cap al capítol número 69 de La Cúpula Oscura.

No busquis la felicitat fora, quan la pau està dins de tu. Fins al proper Moments de Llum.

0: Això és Fenòmens, per tot el poble, per tota la comarca, per tot el món. Benvinguts a la màgia de la ràdio. Fenòmens, patrocinat per Centre Comercial Can Portes.
1: Ens trobem al cap de món de la pujada. Número no t'hi fixis, només has de parcar el cotxe i ja hi ets.
0: Quilòmetres i quilòmetres pensats per tots i totes vosaltres.
2: Hi trobaràs tot el que necessites i el que no necessites també ho trobaràs. Més pistes, impossible.
3: Us hi esperamos a Centre

0: què tal? Hola, hola a tots. Ja, ja tornem a estar aquí. Ui, estàvem, esperàvem, com diu aquella de la parabòlica. Ho esperàvem amb candeleta.
1: Ho esperàvem amb
0: candeleta. Ai, nena, oi, una cosa. Tenim aquí, jo que sé, tenim el Rayo Soy, lo que oigo, pongo y voy, que és el supertècnic que tenim. No l'havia acabat de parlar. Bu, i els de la parabòlica ja s'han manifestat. Bé, escolti'm una cosa. Eloi, digue'ls que se parin un poco, eh? Que se parin un poco perquè vamos a presentar-te una mica a l'equip, eh? Ai, vinga, vaya, on estàs?
2: Sí. Ui, hola, guapa.
0: Ah, a mi no et diguis guapa, eh? Tu preocupa't per la niña de les peres i les niñes aquestes que tens.
1: La niña de les peres.
0: Ui, aguanta-la, ja la tenim aquí. Aguanta-la, Mariol. Escolta, a mi no em diguis guapa ni lletja. Jo ja m'espavilo sola, eh? I és que jo tinc un puntillo que no me'l puc aturar. Aquest puntillo no el puc aturar i m'heu de disculpar. Vinga, Mariol.
2: Ui, dona, ui, sí, que tens un puntillo. I vigila, que si continues així, acabaràs amb un puntasso, eh? I això no és bo per la salut. Vinga, màgic, on estàs? Ui, no sé què diuen. Espera, màgic, on estàs?
3: Ai, màgic, on estàs? Ui, que aneu apel·lats avui, eh? Aneu apel·lats? Aguanteu-me una cosa, aneu més a poc a poc, perquè ja queden pocs programes, eh? Que ja ens acomiadarem fins a la propera temporada. Mira, demà ja faig això que fa el Mallol, que s'entrebanca, però no ho fa expressament, eh? Vinga, doncs cordials salutacions, fortíssimes abraçades, i esperem que gaudiu del maca veu.
0: Ui, sí, gràcies. Escolta'm una cosa, Mallol, però goito una cosa. Avui tenim una sorpresa, tenim una sorpresa del que va ser...
4: Estem preparats!
0: I tant! Ara si esteu preparats, ara lo vomito, anava. Ai, perdoneu, eh? Ara lo digo, volia dir, ara lo digo. Mira, tenim preparats un document que és com era fa 2.000 anys. No el posem encara, eh? No el posarem encara, però ja veureu que és divertit. Vinga, Mallol, on es troba Centre Comercial Can Portes?
2: Ui, Centre Comercial Can Portes es troba al capdamunt de la pujada. No t'hi fixis, només has d'aparcar el cotxe i ja hi és!

0: ascolta, la bella vita Maria, che mi vuoi ammorare, alla conta, alla conta, ui, encara no estem a la revilla de Joan i ens se'ns està disparant el xacre, eh? Ui, és que tenim una parabòlica que li hem de dir al mestre, al senyor Invisible, al senyor Eloi Rubio Moral, a veure si doncs ens dona permís per poder fer una mica de xirinola en tota aquesta tribu que tenim.
1: No, sí.
0: Vale. Primer diu que no, després diu que sí. Vinga, agoita una cosa. Ara sí, mireu, agoiteu. Maiol, ho presento jo o ho presentes tu?
2: Ui, no sé, em sembla que tu ets la manaire d'aquí, tu ets la manaire, i goita, si vols, ho pots presentar tu, vale?
0: Doncs vinga, ai, sí, mira, goita, ara el mestre ens posarà un document que fa 2.000 anys, 2.000 anys, que és el reflexe de centre comercial que em portes, eh? Sí.
3: Ah, no, toma castanya!
0: I tant, nena, toma castanya! Hola, castanya per aquí, castanya per allà, Maiol, goita, què diu aquesta?
2: Ui, ja se'n fa la boca aigua escoltant aquestes paraules. Vinga, va, no, va, tira.
0: Ai, bueno, va, tira. Mira, us deia que és un reflexe, una realitat, eh? Vull dir, cadascú que ho agafi com vulgui, eh? Sí que han passat 2.000 anys, eh? Han passat 2.000 anys del mercat de Trajano, que a hores d'ara, doncs, encara es pot visitar, eh? Que deuen quedar poques pedres, però encara es pot visitar a Roma, eh? El mercat de Trajano, que és una calcamania de centre comercial que em porta. Vinga, escoltem fa 2.000 anys com era el mercat de Trajano a Roma i a hores d'ara ja veureu com s'hi assembla molt a centre comercial que em portes.
4: Roma tenía centros comerciales de 6 plantas hace 2.000 años, con 150 tiendas, oficinas y comida para llevar. Se llamaba el Mercado de Trajano. Fue construido a comienzos del siglo II después de Cristo en el centro de Roma. No era un mercado al aire libre, era un edificio de 6 niveles excavado en la ladera de una colina con una estructura tan moderna que los arquitectos actuales lo consideran el primer centro comercial de la historia. Las tiendas estaban organizadas por plantas. En los niveles inferiores se vendía aceite, vino y alimentos frescos. En los intermedios había tabernas donde los romanos compraban comida preparada para llevar. En los superiores funcionaban oficinas administrativas que controlaban el reparto de grano gratuito a los ciudadanos. Cada tienda tenía un mostrador de piedra que daba directamente a la calle o al pasillo interior. Los clientes no entraban en la tienda, compraban desde fuera, exactamente igual que un puesto de comida rápida moderno. Algunos mostradores tenían agujeros donde se encajaban las ánforas de vino o aceite para servirlos directamente al cliente, pero lo más sorprendente es lo que había debajo. El edificio tenía un sistema de alcantarillado propio conectado a la cloaca máxima, y las calles interiores del mercado estaban pavimentadas con una pendiente calculada para que el agua de lluvia drenara sola sin encharcarse. 150 tiendas, 6 plantas, comida para llevar, alcantarillado propio, drenaje automático, todo esto hace 2.000 años. Y el edificio sigue en pie. Hoy es un museo. Puedes entrar y caminar por los mismos pasillos donde los romanos compraban el almuerzo hace 20 siglos. Las mismas piedras, los mismos mostradores, las mismas escaleras. El primer centro comercial de la historia no está en Estados Unidos. Tiene 1.900 años y está en Roma.
0: I doncs, sí senyor, tens tota la raó. El millor centre comercial que em portes no està als Estats Units ni a Roma. En aquests moments està aquí, en aquesta bola. Sí, a Barcelona, a Santes Pasques, a Sant Martí del Canigó i Santa Maria de Palautordera, eh? Sí, tots aquests pobles i molts més podreu trobar aquest centre comercial que em portes, que en aquell temps es deia el centre comercial del Trajano, eh? El Trajano no s'hi anava atracat, però guanyeta, tu, era el centre aquest que fa 2.000 anys, que ara, que on és d'ara, és una calcamania de centre comercial que em porta.
5: A tomar por culo.
0: Ui, nano, ai, espera't tu, posa't a la cua i quan te toqui ja veuràs si ho tornaràs a repetir o no. Vinga, a veure, Maiol, què hem de dir més? Ui, que m'estoy enrogullando. Parla tu, Maiol.
2: Ui.
6: No sabia ni hablar.
2: Oita-lo. Aquí tenim tot. Aquí hi ha gent que està esperant que que anava a dir una paraulota, però no la diré. Anava a dir... No, no anava a dir res. Anava a dir, estan esperant que ens equivoquem per bomba, tirant-se la galleta de... Tampoc diré el que tinc a dir, d'aigua freda a sobre. Però bé, escoltem una cosa. El nostre propòsit, esperem, és que estigueu gaudint de nosaltres i de Els Macabeus.
1: No tiene nada que ver con maricón ni nada de eso.
2: Ui, no. No tiene nada que ver con esto, no. Escolta'm una cosa. Mira, agoito una cosa. Caterina, m'agradaria que fessis tu una mica de puli, perquè tu tota la puli la faig jo, i m'agradaria que la fessis tu també, perquè...
3: No m'interessa.
2: Ui, nen, no t'interessa. Mira que mira que te la tiro encima, eh? Mira que te la tiro encima. Vinga, Caterina, digue-li alguna
0: cosa. Ai, què te passa, Manolo? Què te passa? Què és el que no t'interessa? Què problema tienes? A ver, cuéntamelo a mi. Què problema tienes que jo te lo soluciono? O si no, al riu, donde se llame esto, venga.
5: Hay sustos ni sobresaltos, solo alegrías y emociones.
0: Ui, aquesta parabòlica està al 100% i goito una cosa, ara m'està venint una cosa i que no es molesti el senyor presentador, eh? Però si aquest fenòmens funciona és gràcies a nosaltres, eh? Ui, perdoni, senyor presentador, mira, és que ho tenia a la punta de la llengua i ho tenia que cascar. Vinga, Maiol!
2: Ui, vinga, Maiol, que parli el màgic. Ai, sí, que parli el màgic.
6: Hola, màgic, sóc el màgic. Què voleu que us digui?
2: Ui, màgic, què passa que estàs una mica cachondo avui, eh? Estàs una mica cachondo. Vinga, agotem una cosa. Què us sembla si... Ui, sí, suqui. Vinga, Caterina, anuncia aquesta botiga de colònies que han posat a Centre Comercial Can Portes, que tu ets una mica coqueta i de ben segur que aquestes olors estaran i ho aniran com l'anell al dit, ah que sí?
0: Ai, no. Escolta'm una cosa, jo no em compro colònies, no. Jo el que faig és aquelles colònies de la iaia. Vaig al bosc i agafo romaní, agafo diferents plantes i quan vaig a casa, doncs les bulleixo, llavors les macero, o com se digui, i llavors les colo i llavors les oloro i llavors me'n poso una mica i si no m'agrada torno a començar perquè les colònies també les podeu fer vosaltres amb les herbes del bosc, eh? Vinga, va, escolta'm, digue-ho tu.
2: Sí, va. Digue-ho tu. Mira, doncs aquesta botiga és una botiga eco, eh? És una botiga ecològica que fa colònies de plantes i fins i tot aquestes colònies te les poses i a més de fer olor, són medicinal, eh? Això. Són medicinals i boita, buah, entre que fareu olor, que atraureu a totes les persones que passin pel vostre costat i triomfareu a tots els camps, eh? A l'emocional, al tradicional, a l'econòmic, al que no és econòmic, i a tots els camps. Vinga, això ho trobareu a Centre Comercial Can Porta.
7: Es fa xulo amb les nenes i tot.
2: Ui, gràcies, nena, gràcies. Aquest sóc jo. Això.
0: Ai, sí, oita, t'estan avassallant, eh? Estàs xulo amb les nenes i tot. I, bueno, però, bueno, oita, ja ets tu. Ets peixet, ets calvet, ets una mica rogadet, però, bueno, triomfes, noi. Potser a la ràdio triomfes perquè no et veuen, però el dia que facis tele ja ho veuràs.
2: Ui, no. Jo no faré mai tele, perquè tu no saps el que diu el senyor presentador i el supertècnic, que això és la màgia de la ràdio.
8: Enciam, tomàquet, llumina, alta cosa i poc colesterol.
2: I tant. Imagineu-vos el que realment us estem traslladant cada setmana. Podeu fer amanides, avançar, amb tuàquet, tot això, i veureu com la vostra qualitat de vida millorarà.
9: Eso sale por antena.
2: I tanto que sale por antena.
0: Ai, aquest és el pirraca, que li vas dir? Aquest és el pirraca.
10: De...
0: Ah, ui, sí. No, volia dir, aquest és el pirraca. El pirraques que diu esto sale por antena, tenim una parabòlica brutal, i a més escolteu, és que matem de riure. Ui, miren més paraules que no es poden dir que les que es poden dir. Però bueno, és igual, jo intento, si algú dia se m'escapa algú no passa res, però intento controlar-me.
3: Voleu fer el favor d'anar a dormir, macos, que no us llevareu demà?
0: Ai, nena, no et preocupis, que encara tenim temps, avui, encara tenim temps per liar-la. La liarem una estona més i llavors marxarem, però primer la liarem, esgotarem tot el temps que ens pertany. Vinga, agotem una cosa. Què ha dit aquesta noia? Que anarem a dormir? Però no anarem a dormir, perquè encara queden moltes coses, encara queda el consultori i encara queda, jo què sé, encara queden uns quants minuts. Sí. Vinga, Maiol, continua tu.
2: Ui, Maiol, el veig que estàs impressionant, eh? Perdoneu que allargui les paraules perquè m'agrada.
0: Sí, tu ets...
10: No.
0: Tu ets molt
10: perdó. No.
0: Sí. Escolteu una cosa. Vinga, Maiol, què toca ara? Què toca?
2: Ui, sí, mira, oita. Va, baixem una mica els fums, siguem una mica serios, perquè tota la nostra clientela es mereix un respecte i, bueno, va, esperem, doncs, que us ho passeu bé i si diem paraulotes, ens les podeu perdonar, que sí. Vinga, ara, del màgic, doncs, presentarem el Hola, Caterina.

0: Hola, benvinguts. Una setmana més. Hola, Caterina. No li feu cas a aquesta colla, perquè cada dia van més embalats, sembla que baixin. No sé si baixen una pujada o pugen una baixada. Bé, esperem que gaudiu del consultori. Hola, Caterina.
1: Bé, doncs aguiteu. Tenim una carta molt trampada, molt divertida, i de ben segur que us agradarà molt. Mira, la carta diu així: Hola, Caterina, sóc la Paulita. Agoita una cosa. La meva amiga diu que ho sap tot de tothom, i jo li dic que és una mica cotilla i una mica xafardera, perquè, clar, si ho sap molt tot de tothom, doncs és una mica cotilla. Tu què en penses, Caterina?
2: Ai. Mira, agoita una cosa. Tots som una mica cotilla, tots una mica tafaners, ens posem a la vida d'uns, a la vida dels altres, però el que sí és cert és que ens oblidem de la nostra, ens oblidem de la nostra, i a vegades doncs carreguem contra els altres, i nosaltres tenim molta feina, però que molta feina, eh? Però bé, sembla ser que això ja forma part de l'entrellat, ja forma part de l'ordre del dia, d'estar més a fora que a dintre, d'estar més pendent de l'altre que de tu, i per tant, doncs el que hauríem de fer tots, no només la Paulita, el que hauríem de fer tots és estar una mica en el nostre centre i doncs respectar, si l'altre és cotilla, doncs ahorita ja és el seu tema, vull dir, és el que potser és el que ha vingut a fer, a ser cotilla i a parlar d'una i de l'altra, però clar, llavors què passa? Que se t'acumula la feina, perquè si mires a fora i no mires a dintre, doncs aleshores et trobaràs malament. Espero, doncs, Paulita, que no t'ho prenguis malament, però que sàpigues que primer hem de mirar dintre nostre i aleshores després fora, per fora, fora, a veure què passa, perquè si nosaltres no estem bé, doncs no podem fluir en aquesta vida terrenal. Per tant, Paulita, pots continuar sent xafardera si vols, o cotillera si vols, ja arribarà el moment que te n'adonaràs i tu mateixa canviaràs. Vinga, una forta abraçada!
1: Ui, doncs molt bé, Caterina, ui, jo no sé, ja t'ho vaig dir, no sé quin dia, a quina uni vas, si vas a la de Vic, a la de Palau d'Ordera, a la de Ventafocs, però, nena, ets una craca, eh?
2: Ai, no et preocupis per mi, tu no et preocupis per mi, tu preocupa't per tu, que ja t'he dit que tinc un putillo, i llavors em disparo i dic parolotes. Vinga, continuo acomiadant el meu espai.
1: Bueno, va, continuem. Doncs mireu una cosa. Doncs ja està, aquest ha estat el consultori de Hola, Caterina. Fins al proper consultori.

0: Bé, doncs ara sí que ens hem d'acomiadar. Vinga, Caterina.
1: Ai, sí, vinga, una forta abraçada i fins al proper que... Hola, Caterina. Vinga, vagi, que acomiadat.
2: Bueno, anem de pressa. Fins al proper, hola, Caterina. Fins al proper, hola, Caterina. I fins al proper, doncs, Macabeu.

Ha estat un plaer poder-vos acompanyar des del 107, que pertany a casa vostra, Ràdio Manlleu. I què ha fet possible poder-nos escoltar ni més ni menys que Eloi Rubio Moral, el supertècnic de Fenòmens. I que us ha parlat un servidor de tots vosaltres, Marc Ibáñez i Vilarrasa. Fins al proper Fenomen. Que tingueu un bon cap de setmana i una bona setmana i 21.000 abraçades.